0: silenci.
1: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto i troba la teva moto ideal.
2: Recordo un dia que estava amb una manada de cavalls observant-los i meditant sobre tot el que havia après d'ells. I vaig pensar, no es diferencien tant de nosaltres. Tots volem el mateix, comprendre i ser compresos, viure amb els nostres, que ens accepti el grup, la família, la manada, i tenir un guia, un líder, jefe, mestre o com li vulgueu dir, però que siga savi, just i constant. Em vaig identificar molt amb tots aquells altres cavalls que viuen tancats, sols, incompresos, rebels, que no volen obeir, que desafien l'autoritat. Des d'aquell moment vaig comprendre que els cavalls, en el seu estat natural, i només en el seu estat natural, funcionen com un mirall metafòric de la nostra pròpia vida. I només així podem realitzar sessions terapèutiques honestes. A la finca del Mastobert, prop de Camprodon, disposem de més de 30 hectàrees de prats, boscos i rius on viu la nostra manada de cavalls en llibertat. Em dic Jordi Butxaca i fa 30 anys que visc i treballo amb cavalls. Avui en dia dirigeixo el centre TRAC. Realitzem tallers d'intel·ligència emocional amb cavalls per a grups, així com sessions de psicoteràpia assistida per a equins, individuals i familiars, coaching i tallers de formació per a professionals en salut mental. Tanmateix, a la mateixa finca disposem d'un petit hotel rural de 7 habitacions on podem allotjar els nostres clients, el Mastobert, donant la possibilitat de realitzar tallers residencials i retirs. Després de tants anys, em continua sorprenent l'enorme capacitat que tenen els cavalls per a connectar amb les nostres emocions i mostrar-nos la nostra animalitat natural.
3: Més informació al web tracavalls.com i al telèfon 972-130-327.
4: Festa i Fira de l'All i Oli de Creixell.
5: 33a edició del concurs internacional de l'All i Oli.
6: 13 de setembre a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
4: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
7: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
8: Piano, guitarra, violí, bateria, saxo... Fins a una dotzena d'instruments musicals pots aprendre a tocar, fer música a Espai Creatiu de Vilobí d'Onyà. I també producció musical i DJ. Som una escola de música on els alumnes aprenen amb un mètode propi amb resultats demostrables. Fem música a Espai Creatiu. Informeu-vos a femmusicaespaicreatiu.com.

0: supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet.
1: La nit.

0: Havaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del centre cívic, amb el grup Peix Fregit.
1: Us hi esperem.
2: Trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
3: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.

consell important en general quan parlem de salut a dietes. No busqueu solucions ràpides, solucions miraculoses. Això vol dir ni dietes ultraproteïnades, ni buscar ajunis per aprimar, ni dietes detox, ni dieta cetogènica. Totes aquestes dietes poden tenir algun sentit en algun moment determinat de la nostra vida, sobretot si practiqueu esport d'alt rendiment, però per la majoria dels mortals serveixen per ben poca cosa i després solen tenir efecte rebot. Per tant, millor poc a poc i bona lletra que solucions ràpides. I aprofiteu aquests moments que teniu ara de pensar que heu menjat malament per tornar-vos a activar senzillament. Plantejar-vos de quina manera podeu incrementar la vostra activitat física al llarg del dia i quins canvis podeu fer. Feu-vos propòsits realistes i realitzables. No cal començar la casa per la teulada o no cal intentar fer canvis tots de manera dràstica i de manera ràpida.

De salut. Què significa això? Doncs, per exemple, que traieu de casa tots els aliments que sabeu que són insans i que els canvieu per aliments insans. Que tingueu elements com fruita i verdura, sobretot fruita a la vista, amb fruiters. Que quan teniu gana, veieu fruita i mengeu allò. I no aneu a l'armari on teniu, per exemple, les galetes amb xocolata o les magdalenes. Incrementeu el consum de verdura i reduïu el consum de processats. I intenteu que aquesta bombolla de salut es vagi fent grossa a poc i vagi barcant el altres aspectes de la vostra vida, però comenceu de manera senzilla. I l'últim consell, el cinquè, incrementeu el NIT. Què vol dir això del NIT? Doncs és la despesa calòrica diària que no està relacionada amb directament l'activitat esportiva, és a dir, tot allò que fem al llarg del dia que serveix per incrementar les calories que gastem i que ens pot ajudar, per exemple, a perdre pes. Ja sabeu que al final la pèrdua de pes està molt relacionada amb les calories que surten i les que entren. Si entren més de les que surten, ens engreixem. Si surten més de les que entren, ens aprimem. Per tant, incrementeu el NIT, que significa bàsicament això. Per exemple, pujar escales en comptes d'agafar un ascensor. Si feu servir transport públic, doncs aleshores caminar una mica més, és a dir, baixeu una parada abans de la que us toca per arribar a casa o pugeu una parada després per anar fins a la feina. Activitats d'aquest tipus que sembla que no són importants, però que a poc van afegint consum de caloria al llarg del dia i arribem a generar una petita despesa, un petit dèficit calòric que ens pot ajudar a perdre el pes. Són consells de consum i d'hàbits i de nutrició molt generals que poden servir en comptes de fer una dieta dràstica, que potser us serveix per 2 o 3 mesos, però que després, us asseguro que si no teniu hàbits saludables ben instal·lats, us acabarà generant un efecte rebot. Per tant, sentit comú i bons hàbits.

justícia, no hi guanya ningú. En un arbitratge de consum hi guanya tothom. Hi guanya el botiguer de bricolatge, perquè amb el segell de l'arbitratge ofereix més qualitat i bona imatge. També hi guanya la Rocío, perquè quan veu el segell a l'aparador, sense pensar-s'ho es compra un mòbil d'última generació. I és que si compres o contractes en establiments adherits a l'arbitratge de consum, tens un servei gratuït, just i voluntari per resoldre conflictes de consum sense judicis. Arbitratge de consum. Hi guanya tothom. Generalitat de Catalunya.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Bona nit.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment. Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo, o que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Hola. Mira, en primer lloc, sobre l'incivisme dels semàforos, l'incivisme que la gent va pels semàforos i també l'incivisme que la gent deixa la brossa per als containers. És una de les ciutats més brutes que hi ha a Catalunya. I dit per molta gent. Després, un tema sobre l'horari. Quan canviem d'estació, de primavera a estiu, el dia de Sant Lluís és el dia 21, que és quan es canvia de primavera a estiu. Aquest és el dia més llarg d'hores de sol. A partir de l'endemà no es nota gaire, però ja comencem a perdre un minutet cada dia, fins a arribar a la dita aquella. A la Mare Déu d'agost, a les 7 ja és fosc. Que no són les 7, és les 9 del vespre, que ja haurem perdut una hora de sol. I res més, i bones vacances, que la gent sigui sobretot molt educada, no tira res als carrers i ara sí mantenim Catalunya neta.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.
10: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
11: Sigues intel·ligent.
12: Fer volar la imaginació.
13: Sí. Eternament.
11: Ai.
14: L'opció dels que en saben.
15: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
11: Ai.
16: Ai.
11: I ara?

0: Ràdio Vilassacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: I parlant d'emocions...
2: 61. Please, please.

0: Cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura. Tenim una cita con la cultura.
6: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
7: Sempre al costat de la cultura.
8: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: que...
1: Els lloros de coll verd viuen en grups socials molt complexos i utilitzen sons diferents per comunicar-se. El més sorprenent és que cada cria rep un so característic, una mena de signatura vocal que permet identificar-la. Els investigadors han observat que els pares utilitzen aquests sons específics quan es comuniquen amb les seves cries. Amb el temps, els joves també aprenen a reconèixer la seva pròpia crida i la dels altres membres del grup. Però encara hi ha una cosa més fascinant. Aquestes crides no semblen ser completament innates. Les cries les aprenen igual que els humans aprenem els noms i les paraules. Això significa que la manera en què un lloro s'identifica pot dependre, en part, de la seva família i del seu entorn social. Aquest fenomen és especialment interessant perquè els noms són una cosa que solem associar amb els humans. Evidentment, un lloro no entén el concepte de nom exactament com nosaltres, però utilitzar un so específic per referir-se a un individu concret és una capacitat molt sofisticada.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
1: 100% Empordà.
2: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
3: Què necessites avui?
4: Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.

Les fulles seques ja cobreixen els camins. Els capvespres moren, vermells com magranes. Les aus fugen cap a mons molt més calents. I la gent està a sa casa la vesprada. Els nins ja no juguen als carrers, banyats per les primeres rosades. Ja és tardor i el sol ja no crema tant. I la lluna surt més prest i el sol s'amaga. Tot pareix que ve un temps que és de tristor, veient passar la gent tan ensopida. Són dies freds que ens fan arremolinar dins les cases tot el gruix de la família. En els carrers no hi haurà tant de renou i les cases estaran totes tancades. Ja ve el temps d'encendre el bon foc de la llar i dels cors dels que s'estimen.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure't a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Cançó d'un doble amor, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: sortides de cavall.
1: Quan va bé.
0: I arribades d'asa.
1: Traïcions, tancaments, pors, indecisions, sense cap ni peus. Illa, amb derrossall.
0: Amb derrossall.

0: La nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: És passió, és color, és vida, sí. És humor, és amor. Ai. És dolç, salat. És salat, és inimitable. Mm. És ella,
4: jo mateixa.
3: És avui, és demà, és ara, sí. És ja, és propera.
4: Què dius?
3: És amable, és canyera,
4: sí.
3: És social, és incomparable,
4: ai.
3: És singular, és plural,
4: sí.
3: És veritat, és realitat,
4: oh,
3: és fi.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

0: ya la araña que a mí me picó.
1: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
2: La millor selecció de cuina del món

plat d'avui ha dividit a més famílies i grups d'amics que el procés. Aquest plat té més punts de vista que qualsevol campanya electoral. Avui aprenem a fer truita de patates. Què dir de la truita de patates si forma part del nostre dia a dia? I és que realment és un plat molt fàcil, eh? Només té 3 ingredients: patata, ou i ceba. I només amb aquests 3 ingredients crea més tensió que un Barça-Madrid. En el món hi ha dos tipus de persona: els que els agrada la truita de patates sense ceba i els que estem bé del cap, eh? Quin dilema! Ja ho deia Shakespeare, això. Amb ceba o sense ceba? Aquesta és la qüestió. Dit això, abans de començar, anem a descobrir una miqueta més sobre aquest plat. Segons la llegenda, el general Tomàs de Zamalacàrregui, durant el setge de Bilbao, va inventar la truita de patates com a plat senzill, ràpid i nutritiu, amb el qual alimentar l'exèrcit carlista. Encara es desconeix si és cert. Es deia que la truita va començar a difondre's durant les primeres guerres carlines. Vull dir que fa molt temps. Una altra versió de la llegenda afirmava que ho va inventar una anònima mestressa de Navarra. A la casa on ella vivia va parar el general Tomàs Zamalacàrregui. Bueno, per fer-ho fàcil, li direm Tomàs i ja està. I es veu que el senyor va arribar i ella li va dir: "Ei, Tomàs, tomes algo?" I la senyora, que era pobra i l'única cosa que tenia eren ous, ceba i patates, va acabar fent una barreja amb tot això, que va agradar molt al general Tomàsín, que després, doncs, ell la va popularitzar entre les seves tropes. Ai, un altre cop que un home s'endú els mèrits i reconeixements que mereix una dona. Això sí que té ous, la cosa.

0: una truita de patates no és una cosa fàcil. Tot i que ho sembli, no ho és. Perquè es pot fer de moltes maneres. Feta, poc feta, amb amor, sense... I és que he de confessar-vos que la meva primera truita de patates no va ser una truita de patates. Van acabar sent uns ous estrellats amb patata. Quin desastre, veritat. És molt complicat això de donar-li la volta a la truita. Si sap de truites de patates, i ja em podríem dir que és experta, és la Lara Zavalla, cuinera i propietària del restaurant Norte de Barcelona. Què tal, Lara? Com estàs?
1: Hola, bones, com esteu?
0: Bé, bé, bé. Escolta'm, ets una experta sobre les truites de patates, podríem dir una mica, no? Aquí no m'he errat.
1: Una mica tortillista sí que soc.
0: Tortillista, eh? Aquest és el terme.
1: Sí, bueno, no, és una conya que tenim interna, sí.
0: Clar,
1: sí, tortillista, perquè en fem moltes. De tota mena i de tota sabors, colors, de tot.
0: Més o menys quantes truites arribes a fer el dia?
1: Mira, la de patata, que és la que fem, sí? que es fixa a la carta, d'esmorzars, perquè fem una mica el concepte norte, que és la truita de patata normalment es menja per esmorzar. Ara estem fent com 4 al dia de 8 ous, o sigui, són com uns 32-40 pinxos al dia.
0: Uau.
1: I després al migdia fem la de bacallà, que tenim fixa la carta també, de migdies per dinar.
0: Tortillista total, eh?
1: Sí, sí, sí. A més m'agrada molt, i després també hauríem de comptar també la truita a la francesa, que la fem també molt bona i que, bueno, sí. Va de huevos la cosa.
0: Va de huevos, perfecte.
1: Sí.
0: No. I escolta'm, que ha de tenir una bona truita de patates, per allò que diguis, escolta, és bona truita, perquè clar...
1: Bé, jo sempre dic el mateix. Aquí al final vam decidir fer-la sense ceba, perquè...

0: el material i després fer-la bé. I jo sempre dic que la diferència entre fer una cosa que ben feta o mal és, només significa que pot ser una mica més car, perquè hauràs de canviar l'oli més sovint, perquè hauràs de comprar uns ous més cars i una patata més cara.
1: Has tirat pel dret i has decidit que no portés ceba, eh? Vull dir, aquí sempre hi ha, o sigui, hi ha un debat que jo crec que ha separat famílies, que és amb ceba o sense ceba, eh? I tu has dit pel dret, màrqueting, no?
0: Bueno, és que al final era un... Ostres, la feu tan bona, però porta ceba. I jo, sí, doncs ah, no m'agrada. I llavors un dia vam dir, mira, saps què? La farem sense i t'estarà tothom content i ja està.
1: I a tu com t'agrada, amb ceba o sense ceba?
0: A mi m'agrada de totes dues maneres. Sí.
1: Clar, em flipa perquè, clar, la truita, com tu comentaves, pot semblar fàcil perquè són tres ingredients, no?, partint d'una base, i es pot fer de tantes maneres que crec com moltes vegades molt debat, no? El primer debat seria això, amb ceba o sense ceba, no? Sí. I després el feta, poc feta. Tu de què ets partidària?
0: Clar, jo, poc feta. Bastant poc feta.
1: Sí, m'adono, no seríem amics, eh?
0: No seríem amics? Mira, jo crec que sí, perquè hi ha gent que no li agrada molt, o sigui, no li agrada poc feta, però aquí el que fem és una cosa... O sigui, a mi no m'agrada que la truita tingui un low líquid, completament líquid, però aquí com posem la patata quan surt calenta de l'oli, la posem a l'ou batut i ho treballem tot una mica, llavors es queda una textura bastant cremosa. Llavors no és una truita que és líquida, que se't queda una sopa al plat, saps? Quan l'obris. No, és, aquella seria tipus tortilla de Betanzos, que és com molt, molt líquida, i aquesta és una mica més melosa, diria jo, la nostra. Però bueno, hi ha maneres, a mi, tot, o sigui, al final, jo sempre dic el mateix, al final has de menjar com t'agrada, no sóc talibana ni massa radical en aquestes coses.
1: O sigui, no t'emprenyes, no? Quan algú et diu, no, la vull amb ceba,
0: bueno,
1: i molt feta.
0: Sí, però seria bona acumulació.
1: I escolta'm, Lara, com la fas tu? Vull dir, així és com la feu al nord, al restaurant, però tu com t'agrada fer-la?
0: Quan la faig a casa la faig igual, però potser li poso ceba. I mai em queda igual que el restaurant, perquè una cuina professional les coses funcionen diferents, i, però bueno, la faig això amb ceba i poc feta, i l'única cosa que m'agrada és que la patata tingui un punt cruixent, o sigui que si una mica començo amb l'oli fred i que la patata vagi fent, es vagi primer confita amb la temperatura de l'oli i després fregeix una mica i trobes alguna patata que té un toc cruixent com fregida, i que jo crec que la fa molt més divertida que no que és una patata com mig bullida o tot tobeta, saps?
1: Clar, jo imagino que quan veus a gent que fa truites de patates amb patates de bossa o aquestes invencions, et poses una mica nerviosa o...
0: No, bueno, és una altra cosa, jo crec que és una altra cosa, és com quan van fer això de les truites de súper. Jo crec que això no se li pot dir truita, no sé, és una altra cosa.
1: Clar, parlaves d'això del súper, és que a tu et vam veure fent una cata de truites de patates de supermercat amb el comidista, i et vaig veure patir una mica, eh?
2: Tiene mucha presencia la cebolla, pero es esa cebolla que está medio también como medio cruda, pero no, con ese sabor como que no está recién cortada, recién... Es una piedra, la tortilla piedra. Denominador común, todas secas, como la mojama.
0: Bueno, es que vaig estar tota la tarda fotuda de la panxa. Perquè una acidesa, o sigui, un ardor horrible.
1: No, ja
0: perquè són molt salades, o sigui, el més... Jo el que diria és que són, però molt, molt, molt salades totes. No sé. I, bueno, són molt... No n'hi ha una que... No sé si vaig a provar alguna, jo crec que no. I vas donar un 5 o 5 i poc.
1: Exacte, sí, sí. Aquesta va ser la nota més alta, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: Que, jo em pregunto... traient d'aquí, d'aquesta cata de truita de patates de supermercat, has provat alguna truita de patates pitjor que jo? O allò va ser...
0: Jo que les de súper?
1: Sí.
0: No. No, fins i tot, mira, anava a esmorzar a un lloc que ja no sé si està obert, i feia una truita d'aquestes que és supergran, com un pan de gruixuda, superfeta, però si és que és això, si l'oli és una mica... O sigui, si és una truita que no és industrial, que al final és una mica la diferència. Si tu fas una truita amb patata, amb oli, i la fas al moment i la fas cada matí, és una truita casolana i t'agradarà més o t'agradarà menys, però és una truita que es nota que està feta a punt i per menjar ara. Però el tema és quan comença a ser industrial. I quan s'industrialitza el menjar és un problema perquè no... Jo crec que no surt bé.
1: Doncs escolta'm, agafem els teus consells. Ja et dic una cosa,

Jo he de dir-vos que he canviat una mica la manera clàssica de fer-la. Tallo la patata, la ceba, els poso en un bol i amb un bon raig d'oli i una mica de sal, pam, cap al microones, 20 minutets. Sí, ara esteu pensant, però aquest tio de què va? Aquest tio que s'ha fumat? Calma, calma, que hi ha gent pitjor al món, eh? Hi ha gent que la truita la fa sense ceba.

0: Truites, he de dir-vos que m'ha fet entrar molta gana. I he de confessar-vos que una de les millors truites que he menjat mai ha estat al bar Canyete a Barcelona, tocada del Liceu. Un restaurant amb molt d'encant i per això avui parlem amb el Josep Nicolau, cap de cuina del bar Canyete. Josep, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, doncs aquí ja començant la jornada. Després del cap de setmana, doncs un altre cop. Aquí estem.
0: A tope, no?
1: Preparant tot.
0: Escolta'm, sí, les truites de patates que feu, molt bones.
1: Sí, t'agraden? Bé, això és bo, no? Però, home, a veure, es tracta que la gent es mengi una truiteta així com el que fem nosaltres, que és un format així una mica individual, però que és per compartir dues persones, i, bueno, fet amb carinyo, eh? I, bueno, si ja dius que a tu t'agraden molt, doncs ja està tot dit.
0: Però ja acabem l'entrevista ja.
1: Digue'm.
0: Que acabem l'entrevista ja, doncs, no?
1: Sí, no? No.
0: Escolta'm, que és curiós perquè vosaltres el rebutgeu una mica de fer aquell típic plat de truita de patates ben gruixuda, no? Que cada cop i voltes entres a qualsevol bar i tenen la truita de patates, sinó que la feu individual, no? Vull dir que és una altra manera.
1: És un altre format, sí. Bueno, ara està molt de moda fer-la molt melosa, molt que cau a l'ou i que es veu i que... Però, bueno, home, no fa falta tampoc, no? Jo crec que la que fem nosaltres és meloseta, està molt... És curiosa perquè, ja et dic, amb una mica de pa amb tomàquet, i la tireta aquesta està perfecta. Nosaltres li posem ceba, també. Aquesta va amb cebeta, que la confitem i la deixem, bueno, que quedi la mar de bé perquè després integrim tot, no? Amb l'ou i la patata i... Bueno, està bé. Està bé, és un bon format.
0: Què ha de tenir una bona truita de patates?
1: Mira, jo crec que el principal, no? Bueno, la patata que aquí ja cadascú la fa com vol, és a dir, igual utilitza patata agra o utilitza patata Mona Lisa, que són diferents, no? Cadascuna. Nosaltres la fem amb Mona Lisa, per exemple, però el bo ha de ser que tot estigui coordinat, és a dir, que l'ou sigui un bon ou, el que utilitzis, eh? Nosaltres estem una bona qualitat d'ou, després la patata, doncs, que estigui ben punxadeta, eh? Perquè després, quan hi poses en calent tot això a l'ou, doncs lliga ja una mica, i després la ceba, no? Que també ha de tenir el seu component, que ha d'estar punxadeta, que no quedi crua, que no la notis, que, vaja, que tot quedi integrat quan fas la truiteta. Nosaltres la fem amb un format de sartén de 20 centímetres, saps? Això és molt petit, però per dues persones, per exemple, doncs va molt bé. Va molt bé.
0: O sigui, el consell bàsic és que uns bons ous, no?
1: Sí, podríem dir-ho així, eh? Ho deixem aquí, no? Que tenga un par de huevos ben hechos, no? Que sí, bé, home. La qualitat, jo crec que a vegades no hi pensem, no? Però la qualitat de l'ou és important, perquè no és el mateix un ou que puguis comprar tu d'alguna manera, que no sàpigues d'on ve i qui t'ho porta, que, hòstia, ho fas amb... És com un ou fregit, no? Que ha de quedar la seva puntilleta, que sí, bé. Jo ho veig així.
0: Escolta, vosaltres la feu allà amb ceba, la feu així com poc feta, amb melosa, com comentava, però a tu com t'agrada la ceba? Tu com a xef, com a cuiner, com t'agrada la ceba? Com t'agrada la truita?
1: A mi m'agrada en ceba. I a vegades també pots posar una miqueta de llet. Això és a nivell particular, no? Una miqueta de llet em queda molt bona. Però jo amb ceba sempre. Sí, perquè jo crec que queda alguna cosa més melosa que no pas només amb la truita de patata i ou. Crec que és més interessant fer-la amb cebeta.
0: Llavors, a tota aquella gent que no vol ceba a la truita patates, vols enviar-li algun missatge així gens agressiu?
1: Queda sense ceba, el missatge ha de ser queda sense ceba. No, entenc que hi ha molta gent que no li agrada la ceba, però nosaltres la podem fer si algú que diu, mira, jo és que no m'agrada. Com la fem al moment, la podem fer i sense ceba no passa res. Però la clau, jo crec que s'ha de provar amb ceba, que després no la notes molt. A vegades a la gent el que li molesta és el cruixent de la ceba, que no està acabada de fer, però nosaltres la fem molt bé i dona, hòstia, una miqueta de dolçor, una miqueta, saps? Tota integrada queda molt, o sigui, m'agrada molt. Si no vendríem com fer nosaltres aquí, igual venem 60 en un dia o...
0: Exacte, quantes truites feu al dia?
1: Moltíssimes, entre nosaltres igual, això, unes 60 entre matí i nit. Unes 60 truites.
0: Sí, 60 truites al dia, eh?
1: Sí, pensa que cada truita pesa uns 140 grams, més a l'ou, que se'n vagi uns 200 grams, calcula, que és una bestialitat, però vaja, aquí estem, a Canyete és això, venir aquí, gaudir, ja està, però bueno, tenim gran volum i bueno, hem de fer aquesta quantitat.
0: Clar, o sigui, un dia normal són 60, el dia que potser has tingut més feina, quantes truites has arribat a fer? El màxim que hagis fet mai.
1: Màxim, perquè ja no pots fer més. El dia ja no et dona per més. Ja està bé. A part d'anar als plats, i només amb la truita ja que t'ocupi aquest espai, doncs imagina't.
0: No, escolta'm, per tu, quina ha sigut la pitjor truita que has provat mai, diguéssim, que diguis, ostres, li falta això? Vull dir, quin creus que és el gran error que comet la gent a l'hora de preparar una truita de patates?
1: clar, això també va a gustos de cadascú. Hi ha gent que li va molt feta, no li va trobar a l'ou que caigui, hi ha gent que... jo el que pitjor he provat ha sigut aquella que s'ha fet a desgana. Si no cuines amb carinyo i amb el porc, no en sortirà mai bé. Posis el millor ou, posis la millor patata o la millor ceba. S'ha de cuinar amb carinyo, fer-ho bé, amb il·lusió, quan fas aquella truita que diguis, hòstia, això m'ho fotria, saps? Jo sempre dic, hòstia, esto te lo comerías tú? Sí, doncs és allò el que té que sortir per al client. Que tu vinguis i vulgui repetir un altre dia, hòstia, recordo aquella truita que em vaig fotre allà, que ens va fer el Josep, hòstia, o el company, que... Hòstia, això és el bo, no? Que tu la recordis. Si recordes algú que no... Una truita que és molt simple, veus i dius, això és molt simple de fer. Però té el seu rotllo, eh? Si no, no és tan fàcil, no?
0: Doncs Josep, ens quedem amb això, amb que a la truita s'ha de, a part dels ingredients, amor i fet amb el cor.
1: Sí, s'ha de cuinar con amor i con felicidad, si no malament, no surt res bé. Home, i un pan tomàquet després també, pan tomàquet i la truiteta, què?
0: M'estan trencant.
1: Sí, no? Vinga, vinga, quan vulguis, aquí estem, ja ho saps.
0: Doncs escolta'm, Josep, moltíssimes gràcies. Bar Canyete, molt bona truita patates.
1: Molt bé.
0: Una abraçada gran, Josep.
1: Igualment, Guillem, que vagi bé, gràcies per la trucada. Adéu, maco.
0: Vinga, va, abans de posar-nos a cuinar, fem un repàs dels ingredients. Mitja ceba, 4 patates, 6 ous, sal i una cervesa. Ho teniu tot? Doncs va, ens posem a cuinar.
2: Bona nit.

les 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11. Especial Diada. Només a Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Atenció amb aquest cas, perquè la Generalitat haurà d'indemnitzar la família d'un noi de 21 anys que va morir en un accident de trànsit a la C-59 el 2021. 5 anys després dels fets, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a la mare del jove que va denunciar l'estat en què es trobava la carretera.
2: En David va morir el 19 de novembre de 2021, després que el seu vehicle sortís de la via en un revolt tancat i caigués per un desnivell de 9 metres. Després de l'accident, la seva mare va presentar una demanda perquè, segons ella, si hi haguessin hagut prou elements de protecció a la carretera, la mort del seu fill es podria haver evitat.
3: S'acredita judicialment que no hi havia doncs, els manteniments oportuns en aquesta via, almenys en aquest punt concret, ni les senyalitzacions.
2: És Ángel Asó, advocat de la família, en declaracions a SER Catalunya.
4: Aquí recull d'interès. Deixa

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Jo guardo els tiquets de compra. I tu, com protegeixes els teus drets?
5: Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
6: Aquí sensació.
7: Que per què encara sóc aquí? Perquè he tingut el coratge de ser tendre. Perquè m'he atrevit a ser flexible quan tot era rígid. Perquè tot ha canviat, però jo sóc la mateixa. Perquè he confiat en tu i tu en mi. I la confiança ens ha fet únics. Hereus d'una tradició.
8: La ràdio de Vila-sacra és la de tota la vida.

100% Empordà. Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. Gironapunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Segons la tradició cristiana, Sant Daniel va ser un monjo armeni decapitat pels àrabs a Arles de Provença l'any 888. Els seus fidels se'n van endur el cos cap al sud, enterrant-lo a la zona est de Girona, en l'aleshores coneguda com Vall Tenebrosa. L'espai aviat es va convertir en un lloc de peregrinació, adoptant l'actual nom de Vall de Sant Daniel i erigint-s'hi un monestir avui mil·lenari, el monestir de Sant Daniel. És l'únic monestir benedictí femení de Catalunya i des de fa ben poc disposa d'una hostatgeria oberta a tothom. Si voleu saber-ne més, una ocasió perfecta és aprofitar les visites guiades que ofereix el primer dissabte de mes. Es tracta d'unes visites d'una hora i mitja de durada on descobrir tots els espais que conformen el monestir: l'església, el claustre, la fogaina, l'antic celler. A través del recorregut aprendrem com funciona la vida monàstica, què ha passat al llarg dels mil anys d'història del monestir i quines obres d'art acull, com un conjunt escultòric d'alabastre del segle XIV o XV, format per les figures de la Mare de Déu, les Tres Maries i Sant Joan Evangelista. Una proposta per a totes les edats que requereix de reserva prèvia i té un preu de 6 euros. Visites guiades al monestir de Sant Daniel de Girona, el primer dissabte de mes a les 11 del matí. Més informació al web santdaniel.com.

Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Uau, Déu-n'hi-do.
1: Aquests llençols que se t'han estripat.
2: Aquella camisa que no et posaràs mai més.
3: Aquells texans que estan trencats.
4: Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al contenidor.

0: Preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
1: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
0: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
1: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A Ràdio Vila-sacra.
4: És una qüestió de sentit comú.

0: I parlant d'emocions.
1: 43.
2: Exacte.
3: Servei de socor de Ràdio Vilasacra 107 FM.
4: Socorro!
5: Es prega als lladres que no saben fer res més que robar el que no és seu, que urgentment es posin en contacte amb la seva consciència, perquè quan arribi l'edat de la seva vellesa entendran millor què és el purgatori i entendran millor que a la llarga tot es paga i el remordiment de consciència no els deixarà morir en pau.
6: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: Una mica de memòria. Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Caçador, periodista i novel·lista, Miguel Delibes. És un dels grans exponents de la literatura espanyola de la postguerra. Nascut a Valladolid i mort a la mateixa ciutat el 12 de març del 2010, va ser novel·lista i membre de la Reial Acadèmia Espanyola des del 1975. Emparentat amb el compositor francès Léo Delibes, va estudiar comerç i va ser columnista i fins i tot director del diari El Norte de Castilla. Però el que de veritat li robava l'ànima eren la caça, la literatura i la natura.
2: Si yo no tuviera las obligaciones inmediatas de atender a mis hijos más pequeños, no tendría inconveniente en retirarme allí a vivir con mi pequeño huerto, con mi escopeta y mi caña de pescar, dedicando otros ratos, otros ocios a la pluma.
1: La sombra del ciprés es alargada va ser la seva primera novel·la. La seguirien unes quantes més d'èxit aclaparador, com El Camino, Los Santos Inocentes, Mi idolatrado hijo Sisi, Las ratas, o la seva obra mestra, Cinco horas con Mario, en què una vídua parla amb el marit mort que vetlla.
3: Perdona, Mario, cariño, que no sé lo que me digo, que me pongo como loca cada vez que pienso en el traje que tenía pensado, con el talle un poco alto, de corte princesa, que hubiese dado el golpe seguro. Fíjate que los hombres no tenéis ni idea de lo que eso significa para una mujer.
1: Miguel Delibes va col·leccionar premis i guardons molt prestigiosos al llarg de la seva vida. Va saber dibuixar com ningú l'ambient de la Castella deprimida de la postguerra. El 2011 es va constituir la Fundació Miguel Delibes, que custodia el llegat de l'escriptor sota la presidència de la seva filla Elisa, una de les set que va tenir. L'última, per cert, es va dir Camino.
0: Lletres d'or.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per fer front a la crisi de l'habitatge, la Comissió Europea planteja restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. El govern comunitari proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea per delimitar quan es pot considerar que

0: escala europea la possibilitat de restringir la compra o el lloguer de pisos, amb l'objectiu que només siguin utilitzats com a primeres residències. La norma no serà d'obligat compliment per a aquelles administracions que no ho vulguin, però sí que crea un marc jurídic més clar per als governs que pensin regular l'habitatge. Les mesures restrictives només es podran aplicar en zones de mercat tensionat, tal com es fa ara a Catalunya, i per considerar que una zona és tensionada, la Comissió Europea vol que el preu mitjà de l'habitatge sigui, com a mínim, 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Les restriccions hauran d'estar justificades en base a un interès general i també hauran de ser proporcionals perquè els governs no siguin més restrictius del compte. A més, caldrà revisar les mesures almenys cada 5 anys per evitar que els límits continuïn vigents de forma innecessària un cop ja hagin millorat els preus i hi hagi més habitatge disponible.
1: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
2: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. Està ubicada a les instal·lacions de l'IRTA a Mas Bové, a Constantí. És de titularitat pública, no buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'Institut, Josep Busall, és el progrés del coneixement científic.
3: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
2: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà. Tot plegat forma part del projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà transformar 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
6: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Sacra 107 FM.
1: Saps què fer si el teu fill o filla té febre alta? Primer de tot, no t'alarmis. La febre és un símptoma comú que preocupa pares i mares, però habitualment no és perjudicial per l'infant. Pensa que és un mecanisme de defensa del cos per fer front a una possible infecció. Si presenta irritabilitat, dolor o inapetència, pots donar-li paracetamol o ibuprofè. Tapa-li el cos si tremola i destapa-li si està suant. És bo que descansi el màxim possible. Dóna-li molts líquids. Vesteix-lo amb roba lleugera. Evita banys i compreses d'aigua freda. No és bo fer baixar la temperatura de cop. Si veus que la febre perdura o té malestar general, truca al 061 o porta-la al pediatre.
2: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. La de la poesia, la de la música i la de l'amor.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

quins tipus de defectes poden ser tan greus que allò que va començar siguent un enamorament acabi siguent un martiri? Pensem, sisplau, pensem. Per exemple, que la persona que finalment coneixes de debò sigui molt mentidera, molt, molt. Que sigui lladre, molt, molt. Que sigui potser molt agressiva, molt, molt. Que fins i tot arribi a ser una persona estafadora, molt, molt. Que sigui una persona alcohòlica, molt, molt. O que amb el temps te n'adones que és toxicòman. Quina creus que és la pitjor? I la menys pitjor?

0: I parlant d'emocions.
1: 72.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
0: Parlem de música.
3: Ei, t'explico un secret. Escolta.

Spotify, a Spotify, Bredger, Bredger, Good Best Heart, Google Play Music, Xbox Music, Xbox Music, Music, Unlight, Sunlight, Sony, Where, Time, in. Time, In, són pàgines d'internet on pots escoltar música sense interrupcions. Sí, de tots els estils, de totes les èpoques, fins i tot fent la teva pròpia selecció, el teu propi menú. Sí, de manera que avui dia escoltar música és el més senzill i variat que existeix. La tecnologia ho ha fet possible a través d'internet. I és que, com hem dit ja moltes vegades aquí mateix, internet és el màxim en tot. En tot, però de tot. Per aquest motiu, pretendre més del possible és pretendre en excés i desconèixer les realitats actuals de les possibilitats tecnològiques que tenim a l'abast. Per tot això, Ràdio Vila-sacra, perquè no és ni una emissora més, ni un continu de barreja musical més d'aquells que fan tots tipus, tots estils i tots els anys, tot barrejat, fotut en un sac i apa que vagi sortint, sinó que Ràdio Vila-sacra és, ara per ara, tot un arxiu audiovisual de sensacions. Sí, no sé si m'explico. Doncs escolta i sentiràs.

0: És l'hora del pati.
1: Aquells que busqueu noves experiències, però això sí, sense haver de sortir de casa, us proposem...

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o alguna del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat. Som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Tu pots ser part del canvi.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà. Coses de Figueres que cal tenir present.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Canviem de qüestió.
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui Fortià.
4: Fortià de la Reina. Amb dos rius per escorta, rapat per la gleba, que et dona el camp i l'horta. Encarat a la mar, que t'envia l'anades del golf amic de roses, que endalla les onades. Sents com bleix a la terra, com creixen les userdes, que són altres onades innúmeres i verdes. Com el ramat pastura, com s'esberla la rega, com granen les espigues i Demèter la sega. Vila-sacra et festeja i Castelló et vigila, amb més amor que en temps de la reina Sibila. El Puig del Far admira, riu mort se t'agermana, Fortianell s'apropa en l'última vessana. I junts viviu de l'agra, segurs que mai no s'erra el qui es manté fidel al signe de la terra.
5: Les formes, diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.
6: Una exposició del Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí al Baix Empordà reivindica les fotografies analògiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón n'ha anat recopilant en botigues de vell i encants i ara les mostra sota el títol Portes endins als arxius dels altres. Torroella de Montgrí, Núria Peraire.
7: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
8: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent?
7: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
8: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o, si no, són iguals o molt similars.
7: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Tu pots ser part del canvi.

0: Parlant de Música, amb Margarida Arbàs.
1: Música i gastronomia. Avui farem un menú musical. Comencem amb Gioachino Rossini, un compositor gastrònom que dona nom a receptes com els canelons Rossini i el tornador Rossini. Al Parlant de Música ja vam relacionar una obra seva, Quatre hors d'Ebre e quatre mendiant, amb les postres de músic. I a més, dels hors d'Ebre en diríem entremesos, que és el nom d'un plat, però també el divertiment musical que s'intercala entre els actes d'una òpera. De segon plat tenim sarsuela, que és el nom d'un plat i també d'un gènere musical. Per cert, sabeu que si s'afegeix llagosta al plat, la sarsuela passa a anomenar-se òpera? A la sarsuela hi posarem rap, nom d'un peix i d'un estil musical nascut al segle XX. També és una mena de peix i un estil de música electrònica, el bacalao, escrit amb K. Ara, si mengem bacallà, que sigui amb samfaina, perquè samfaina té relació etimològica amb sinfonia i amb simbomba, doble referència musical. També en la viola de gamba trobem coincidències entre gastronomia i música. Una, que la paraula viola pot venir de huitula, que en llatí vol dir vedella, ingredient de plats com el fricandó. Una altra, que gamba en la viola vol dir cama, perquè la viola de gamba s'aguanta entre les cames. Però normalment, quan parlem de gambes, pensem en uns crustacis molt valorats en gastronomia. Continuem amb cames i cuixes. Un gigot és una cuixa de moltó rostida. La paraula francesa ve de giga, que en francès també és una cuixa, però més petita. A més, una giga també és un instrument antecessor del violí i una dansa. Però hem menjat massa proteïna. Ara tallarem unes verdures amb la mandolina, que tant pot ser un estri de cuina com un instrument de corda. Per fi, després d'aquest tiberi, arribem a les postres i menjarem postres de músic, és evident. En fi, hi ha tantes coincidències entre música i gastronomia que ens hem atipat massa. Per fer-ho baixar, acabem amb una tònica, una beguda amb propietats digestives i, a més, un terme lingüístic i musical. Salut i bon profit!

0: les 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11, especial Diada, només a Ràdio Vila-sacra.
1: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna vegada que no podeu dormir? El poema que ara sentirem explica com és una nit d'aquestes que no podem fer venir la son i donem voltes i voltes al llit. I bé, millor el sentim.
4: Hola, em dic Esther Areli. El poema que he escollit es diu La nit abans, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jo no puc dormir a vegades. Toquen les 12 i vull dormir. La son rebel es nega a venir. Els ulls com taronges, el temps fa molt lent. El cogí regiro a cada moment. Comptant ovelletes, he arribat a 100. De cop i de volta, la veu del pare. Vinga, lleva't, Berta, cal fer-ho ben d'hora. Quina dormilega, au la mandra fora. Ràpid m'aixeco, tant he dormit, d'una revolada he saltat al llit.
3: Un poema molt interessant, Esther. Gràcies per escollir-lo. I és que tots els embaladits hem tingut una nit sense dormir. A que sí? Fins al proper embaladits. Adeu.
4: Adeu, embaladits.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Espanya ha suspès en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya, recordem-ho, queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació descarrega l'errada en la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Els alumnes espanyols retrocedixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora, cauen 23 punts, l'equivalent a perdre tot un curs escolar, segons els experts de l'OCDE. Les dades no són bones, reconeix el Ministeri d'Educació, però s'agafen al fet que la tendència a la baixa és global dels 91 països que hi participen. La caiguda va començar el 2015, però ara s'ha accentuat degut a l'ús de les pantalles, segons el coordinador de PISA, Tue Hallgren.
3: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
2: Tot i que les dades de Catalunya sí que computen en la mitjana estatal, no serveixen per comparar-se amb altres comunitats ni amb edicions anteriors, perquè el nombre d'alumnes exclosos va superar el permès. El secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa, assenyala el departament i recorda que els tècnics del Ministeri ja ho van advertir.
4: Y el mensaje que se recibió es que pues, se iba a corregir, y ahí me debo quedar. A partir de ahí, insisto, las medidas que ha tomado Cataluña son las que son hasta este momento. Tiene que terminar su investigación, y cuando Cataluña termine su investigación, pues veremos otras posibles medidas.
2: Ara bé, reconeix que les advertències dels tècnics mai van arribar a la cúpula política del Ministeri d'Educació.
0: Ràdio Vila-sacra, Empordà.

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Ai!
3: Ja.
2: Ja, ja.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
5: He pres consciència de tres idees. La primera és que les onades de calor surten cares. L'ús intensiu d'aires condicionats i ventiladors ha disparat el consum. Refrescar-se s'ha convertit en un luxe i tot plegat fa feredat si pensem que aquest estiu és el més fresc dels que ens queden de vida. La segona idea és que Catalunya no ha fet els deures en matèria d'energies renovables i paguem el preu de la inoperància dels darrers governs. Com pot ser que ens costi més la llum a l'estiu que a l'hivern? Som a la cua d'Europa en energia solar i eòlica, malgrat gaudir d'unes condicions òptimes. La tercera i última idea és que m'he adonat que gairebé totes les rotondes del país hi ha una escultura. No sé per què se m'ha acudit, però penso que ens n'hem de sentir orgullosos. Potser no tenim escoles ni hospitals ben aclimatats, però tenim una rotonda escollidora.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Gaudeix. Respira. Respecta. Els parcs naturals, respectar és contemplar la natura en silenci. És endur-te les deixalles a casa, és aparcar les zones habilitades, és portar el gos lligat. Als parcs naturals cal seguir les normes per no malmetre l'entorn, per no destorbar els animals i per no molestar les persones que hi viuen o els altres visitants. Parcs naturals sí, però amb civisme.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Un jove fuster que està al meu carrer, de veres m'estima. Sols de veure'm tan primeta, li faig perdre la xaveta. Me'n diu amb raó, sembles un llistó de fusta molt bona. I quan d'amor s'inflama, me'n fa festes i s'exclama. Quima, vella Quima, ets més prima que una llima. Tu ja saps que te s'estima, vella Quima. Sant Josep ja ho veu ben clar, que el ribot hi va passar. Quima, Quima, Quima, no siguis tan adusta. Mira que un home no és de fusta. Sant Josep ja ho veu ben clar, que el ribot hi va passar. Quima, Quima.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
5: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
4: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.

0: Lavans i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares. Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la, El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.

0: Què li va passar a un amic de la teva filla?
1: El van atacar. Van atacar, vull dir, diners a la caixa, i just al costat de la caixa hi ha un bar que no és precisament dels millors, és on se concentra gran part. Total, suposo que el van veure, el van vigilar el que sigui. Quan va marxar el crio, pues, el van seguir. El sentia que el perseguien, quan se va girar li van fotre una bossa al cap, li van fotre, i ells es va voler defensar, i li van donar un cop al cap i el van deixar al terra.
0: Déu-n'hi-do. I li van prendre els calés, no?
1: Sí, sí, els calés.
0: Ah, quants calés? Sí,
1: sí. 1.000 euros que va treure.
0: Robatoris, em deies, tiranous als autobusos, sí, cremen cotxes, sí. Contenidors, ja. Diu, no podem ni aparcar al carrer. És veritat, això?
1: No, allò, mira, jo, jo, a mi mateixa me van cremar un dia el cotxe, van cremar el contenidor, tenia el cotxe al davant, i me van clavar el cotxe, de rebotada. A partir d'ahir m'he de buscar un pàrquing.
0: Ja, veïns i comerciants deuen estar fins al capdamunt d'aquesta situació.
1: Dilluns me penso que van aquí a atracar el bar que hi ha aquí baix, de casa meua.
0: Ah.
1: Sí, la canera, els autobusos, tu poden, els autobusos, els tinguin nous, els increpen i fan, o sigui, és un desastre.

0: festa i fira de l'all i oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'all i oli.
2: 13 de setembre a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
3: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Encara regna la incertesa sobre com serà aquest inici de curs. D'aquesta manera, tot i la reunió de dijous passat, ha quedat clar que la negociació entre els sindicats i el Departament d'Educació continua enrocada. Doncs bé, en aquest context expliquem que un de cada quatre infants menor de 6 anys ha passat per un centre d'atenció precoç de la Generalitat, és a dir, per un centre on s'atenen trastorns de desenvolupament com ara el trastorn de l'espectre autista o el dèficit d'atenció. En 10 anys, la xifra s'ha disparat un 50%. Elia, quins són els motius que expliquen aquest creixement?
2: Principalment ha millorat la detecció dels casos, sobretot entre els infants més petits, que des de fa temps són diagnosticats abans d'arribar a l'escola. Susana Tarapiella és la directora general d'Educació Inclusiva del Departament d'Educació en declaracions a CIR Catalunya.
3: Creiem que hi ha una detecció molt bona actualment i que això fa que hi hagin més casos perquè hi ha una bona detecció i hi ha una detecció primerenca molt important.
2: Des de la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, Gemma Garcia també apunta a l'auge de la criança sobreprotectora per part de les famílies impulsada per les publicacions a les xarxes socials.
4: Hem entrat en unes dinàmiques de criança que de vegades afavoreixen la sobreprotecció i una exposició de missatges que condicionen la mirada que tenen les famílies sobre la criança a les xarxes socials i que això també pot repercutir evidentment en un increment de la demanda.
2: Segons les dades, un de cada quatre infants escolaritzats l'any passat entre els 0 i els 6 anys van ser atesos en aquests centres especialitzats. El 2021 en van ser més de 44.200 i el 2025 gairebé 57.000.
1: Més infants atesos vol dir també més temps d'espera per tenir un diagnòstic. La mitjana actualment és de 40 dies, són 7 més que l'any passat.
2: Sí, quan la mitjana de dies d'espera era de 33 dies. Fa dos anys, el 2024, el temps d'espera també se situava en 40 dies. Segons Garcia, presidenta de la Unió Catalana d'aquests centres, cal atendre els infants quan i com toca per reduir les llistes d'espera. També reclama més recursos per part de les administracions públiques.
4: Evidentment que les llistes d'espera, que les freqüències, que les cobertures han de millorar i considerem que els recursos per part del Departament de Drets Socials i Inclusió ha d'estar ajustat a aquestes necessitats per continuar garantint un servei de qualitat a tots els infants i les famílies que així ho necessitin.
2: Malgrat tot, el nombre de CDIAPs existents no ha variat gaire en els darrers anys. Respecte al curs passat, se n'han creat 6 de nous. Actualment, 1.800 professionals treballen en els 103 centres existents a Catalunya i a cada un d'ells li corresponen 30 nens.
1: Una d'aquestes famílies ateses pels CDIAPs és la d'en Tiago, un nen de 6 anys diagnosticat amb trastorn de l'espectre autista.
2: Els pares d'en Tiago expliquen que el procés va ser dur.
5: Però al principio fue muy duro, ¿no? El diagnóstico de él, pero bueno, poco a poco lo hemos aceptado con ayuda de terapeutas.
2: Però reconeixen que gràcies als experts ara poden entendre millor el seu fill.
5: Tiago ha mejorado un montón. Hoy en día pues podemos ir a más sitios, está como más tranquilo, se sostiene más. Lo entendemos mejor.
2: Malgrat tot, asseguren que els hauria agradat que en Tiago pogués continuar vinculat al CDIAP. Com que ja ha complert els 6 anys, l'han derivat al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil.
1: Elia, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Si busques autenticitat, Ràdio Vila-sacra. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: La comunicació ho és tot. Allò que diem i allò que no diem, però que s'entén.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, meva.
3: No, no, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa! Yeah.

0: arribar cal Quimet a dinar? Quatre revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
1: No passa res. Per aquí no vaja mai ningú a aquestes hores.
2: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i entrenament.

0: Que sí, que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga!
1: És l'hora del pati.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt. Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Per les que ploren. Pels extravertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Pels joves calvos. Per les dansaires.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: secret de l'amor.
1: Explica'ns el teu secret de l'amor.
2: 972-51-1268.
1: Deixa missatge i et visitarem.
3: Viu una història d'amor.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.

0: Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Els API diuen que moltes immobiliàries de la província de Girona no publiquen els pisos de lloguer a plataformes per evitar el col·lapse. El motiu és l'allau de demandes i amb la cartera de clients que tenen en fan prou per col·locar els pocs que surten. Roses aprova el projecte per instal·lar 38 noves càmeres de videovigilància. El ple hi ha donat el vistiplau i també inclou la integració d'un nou sistema de gestió de les existents. Més de 2.300 gironins compatibilitzen la pensió de jubilació amb una feina. Els propietaris de petits negocis i també els professionals liberals són els que més aprofiten aquesta possibilitat, que ha augmentat un 10% en un any.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: I parlant d'emocions.
1: 44. Complejant. A Ràdio Vila Sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
2: Busques una escapada diferent? Descobreix Nulles, un racó amb ànima pròpia al cor de l'Alt Camp.
3: Passeja en carro entre vinyes, endinsa't en el passat al jaciment ibèric i deixa't sorprendre per la majestuositat de la catedral del vi, joia del modernisme agrari.
2: Visita els cellers, tasta els vins i connecta amb la tradició i l'entorn en cada copa.
3: Nulles t'espera. Autèntic, proper, inoblidable.

0: parlem de la ràdio. Un mitjà en plena forma i amb molts reptes, com la lluita contra els fake news. Ho explica Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Circula moltíssima informació no contrastada i això s'ha convertit en un veritable brou de cultiu de plantejaments autoritaris. I aquí la ràdio ha de jugar un paper molt important per refalcar la cultura democràtica.
0: Ho comparteix Neus Bonet, presidenta de la també gairebé centenària Ràdio Associació de Catalunya. Fent balanç, té clar que la ràdio en català arriba a l'actualitat en un estat de salut excel·lent.
2: També perquè hi ha una xarxa gairebé única al món i això li aporta vitalitat. Les ràdios municipals, les locals, les nacionals, continua sent el mitjà indispensable amb una utilitat, em sembla, indiscutible, no?
3: I parlant d'emocions.
4: 49.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: escolta.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és nota.
1: Hola, em dic Anna. Fa 54 anys, els meus pares eren emigrants de Navarra i van vindre a treballar a Catalunya. La gent catalana, que no entenia molt bé el que era el castellà, o disgustava molt, van ajudar els meus pares a entendre's en els catalans. Per tant, Catalunya sempre ha sigut una terra d'acollida. I com diuen els castellans, i ho va dir Cervantes, donde estuvieres, haz lo que vieses. O sigui que el que vulgui peixos, que es mulli el cul. Moltes gràcies.
2: Cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia de la nostra vida.
3: Frescos, dinàmics, alegres, servei, qualitat, proximitat, colors, vida.
2: Ep, si és que voleu que s'enriqueixi amb la participació de més persones...
4: Allà on vagis, recomana la ràdio de casa, Ràdio Vila.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El Mario ens recita un poema ple de fred. I sabeu per què? Perquè a ell li agrada el fred, la neu, els guants i la poesia. El sentim?
4: Hola, em dic Mario Cortés i aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol L'hivern i no té autora. L'he escollit perquè m'agrada molt l'hivern. M'agrada l'hivern perquè m'agradarà per la neu blanca i pel Nadal. El fred de l'hivern té una solució: els guants, la bufanda i la calefacció.
3: Gràcies per recitar aquest poema just l'has fet en el moment ideal, l'hivern. Abrigueu-vos bé, que fa fred.

0: a la comunicació del segle XXI. Tenim la gran sort de disposar de mitjans infinits de tots els sectors a través de mitjans televisius, informàtics i radiofònics.
1: En tots ells, n'hi ha que disposen de grans pressupostos, de professionals de renom, de cobertures en alta qualitat i definició. I hi ha els que modestament fem el que podem i que, diu la tradició, no estem obligats a més.

0: Per aquesta raó, i la raó que més et convingui, escull lliurement qui i què desitges que t'acompanyi en el teu dia a dia, en aquest món convuls i ple de manipulació i dubtes.
1: Sense que t'influenciï qui només es mou per diners i interessos. Si vols, per suposat. Sempre, lliurement. Al cap i a la fi, és el teu dia a dia.

0: és així de senzill.
1: Obrofil és el xat de WhatsApp impulsat per la Generalitat i que ofereix la Fundació Ajuda i Esperança per detectar i prevenir problemes de salut mental entre adolescents i joves.
2: L'objectiu és que en aquest xat trobin un espai de fàcil accés, íntim i lliure de judicis. El servei està actiu 24 hores, 7 dies a la setmana i només cal afegir el número 680 354 155.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Encara regna la incertesa sobre com serà aquest inici de curs. D'aquesta manera, tot i la reunió de dijous passat, ha quedat clar que la negociació entre els sindicats i el Departament d'Educació continua enrocada. Doncs bé, en aquest context expliquem que un de cada quatre infants menor de 6 anys ha passat per un centre d'atenció precoç de la Generalitat, és a dir, per un centre on s'atenen trastorns de desenvolupament com ara el trastorn de l'espectre autista o el dèficit d'atenció. En 10 anys, la xifra s'ha disparat un 50%. Elia, quins són els motius que expliquen aquest creixement?
4: Principalment ha millorat la detecció dels casos, sobretot entre els infants més petits, que des de fa temps són diagnosticats abans d'arribar a l'escola. Susana Tarapiella és la directora general d'Educació Inclusiva del Departament d'Educació en declaracions a CIR Catalunya.
5: Creiem que hi ha una detecció molt bona actualment i que això fa que hi hagin més casos perquè hi ha una bona detecció i hi ha una detecció primerenca molt important.
4: Des de la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, Gemma Garcia també apunta a l'auge de la criança sobreprotectora per part de les famílies impulsada per les publicacions a les xarxes socials.
6: Hem entrat en unes dinàmiques de criança que a vegades afavoreixen la sobreprotecció i una exposició de missatges que condicionen la mirada que tenen les famílies sobre la criança a les xarxes socials i que això també pot repercutir evidentment en un increment de la demanda.
4: Segons les dades, un de cada quatre infants escolaritzats l'any passat entre els 0 i els 6 anys van ser atesos en aquests centres especialitzats. El 2021 en van ser més de 44.200 i el 2025 gairebé 57.000.
3: Més infants atesos vol dir també més temps d'espera per tenir un diagnòstic. La mitjana actualment és de 40 dies, són 7 més que l'any passat.
4: Sí, quan la mitjana de dies d'espera era de 33 dies. Fa dos anys, el 2024, el temps d'espera també se situava en 40 dies. Segons Garcia, presidenta de la Unió Catalana d'aquests centres, cal atendre els infants quan i com toca per reduir les llistes d'espera. També reclama més recursos per part de les administracions públiques.
6: Evidentment que les llistes d'espera, que les freqüències, que les cobertures han de millorar i considerem que els recursos per part del Departament de Drets Socials i Inclusió ha d'estar ajustat a aquestes necessitats per continuar garantint un servei de qualitat a tots els infants i les famílies que així ho necessitin.
4: Malgrat tot, el nombre de CDIAPs existents no ha variat gaire en els darrers anys. Respecte al curs passat, se n'han creat 6 de nous. Actualment, 1.800 professionals treballen en els 103 centres existents a Catalunya i a cada un d'ells li corresponen 30 nens.
3: Una d'aquestes famílies ateses pels CDIAPs és la d'en Tiago, un nen de 6 anys, diagnosticat amb trastorn de l'espectre autista.
4: Els pares d'en Tiago expliquen que el procés va ser dur.
7: Al principio fue muy duro, ¿no?, el diagnóstico de él, pero bueno, poco a poco lo hemos aceptado con ayuda de terapeutas.
4: Però reconeixen que gràcies als experts ara poden entendre millor el seu fill.
7: Tiago ha mejorado un montón. Hoy en día, pues, podemos ir a más sitios, está como más tranquilo, se sostiene más, lo entendemos mejor.
4: Malgrat tot, asseguren que els hauria agradat que en Tiago pogués continuar vinculat al CDIAP. Com que ja ha complert els 6 anys, l'han derivat al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil.
3: Elia, gràcies.
4: A vosaltres.
8: Actualitzem.
9: Bon dia a tothom.
8: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
10: RadioVilaSacra.cat. La buena gente sabe que tiene el límite de no llegar nunca a la maldad. La mala gente no tiene

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Aturem-nos un moment i respirem.
2: L'habitatge hauria de ser assequible per a tothom. I entre tots podem fer que a l'Escala es trobin solucions. Hi ha persones que busquen un lloc on viure en aquest poble i els hi és difícil trobar-ne. Si ets propietari i disposes d'un habitatge a l'Escala que no utilitzes, tenim una proposta per a tu. L'Ajuntament ofereix llogar l'habitatge garantint el pagament. Una subvenció per bonificar l'IBI. Una bonificació del 100% de les taxes d'escombraries i una assegurança de tot l'habitatge. D'aquesta manera, tu i tots hi guanyem. Contacta amb nosaltres i t'assessorarem. Servei d'Habitatge de l'Escala. Ajuntament de l'Escala.

0: les 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11. Especial Diada. Només a Ràdio Vila-sacra.
1: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
2: La meva vida sembla mentida. Que sigui com és. No sé si m'ho mereixo. No sé si potser tinc més del que realment mereixo. Però us haig de dir, família, amors meus, que tinc sort. Moltes gràcies. També vull enviar un petó, una abraçada, uns carinyos, un d'això, un d'allò, a la meva gent, a la meva família, que m'heu trobat a faltar. He estat fent vida. Fent vida, sí, fent vida. Amb allò d'allí... Xurris, cunqui, pitis, clin, clin. He tingut que fer vida. Una mica, perquè l'havia perdut. Una mica l'havia perdut. I he tingut que fer, he tingut que tornar-la a fer una mica i és d'allò. Xurris, cunqui, pitis, clin, clin. No sé si m'explico. Xurris, cunqui, pitis, clin, clin. Amb il·lusió, amb entusiasme, amb ganes de fer coses, amb ganes de saber coses, de posar-nos al dia de què tenim al nostre voltant en aquesta darrera setmana, en aquestes ja dates que ens estan portant cap a... Xurris, cunqui, pitis, clin, clin. I tot això ho volem saber doncs, ben juntets i ben arreplegadets amb la gent que té el cor sa, amb la gent que no té segones intencions, amb la gent que parla clar, amb la gent que mira els ulls, amb la gent que té amor, que el coneix, que el comparteix. Amb la nostra gent, dit clar i català. També us vull fer saber que la setmana passada vam tenir el sopar, sopar de la ràdio. Va ser un sopar molt entranyable, va ser un sopar meravellós, ben organitzat, d'una manera familiar, això també s'ha de dir, va ser una cosa molt familiar, molt allò, ens ho van fer i ens ho van desfer tot bé, més els companys que jo, perquè jo, com us he dit, estava fent vida, però van organitzar un sopar que ens vam llepar els dits. Doncs molt bé, gràcies a tots per tot. No sé què tindrem avui, perquè la veritat és que no tinc ni idea, però sigui el que sigui serà, i Déu dirà.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.
2: Que bo!
3: Hola!
4: Què tal?
5: La ràdio de Vila-sacra és...
2: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
6: Són de confiança. Són d'aquí.

0: creades amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia, sóc el Jordi Renyer, bon dia. Jo volia que em posessis una cançó, una de la Sílvia Pérez Cruz, La gata i el balitre. Que vagi molt bé.

0: I parlant d'emocions,
1: 52.
2: Una miqueta d'embús, em poso el dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
3: T'ha anat bé de gust la rutina?
2: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
3: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Això és la caixa de sorpreses.
7: Comença a haver-hi nivell.

0: I parlant d'emocions.
1: 70.
2: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
3: Cervells Ràdio Vilaseca.
2: Una finestra oberta.
4: Una ventana abierta.
2: A un futur sostenible.
5: Etorkizun jasan garribaten ardat.
6: Una finestra oberta.
7: A un futur sostenible.
3: Sensacions Ràdio Vilaseca.
2: Tal qual.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: La temperatura cau. Tindrem més intervals de núvols. El vent de sud-oest es reforçarà més a la Costa Brava amb algunes ratxes de 40-50 km per hora alterant el mar. Els ruixats escamparan per comarques de Barcelona, Girona, Pirineu, Prepirineu, també al llarg del matí, i moltes comarques estaran amb aquest avís d'intensitat de precipitació que serà d'un perill alt, per exemple, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat, passant també per la Catalunya central i el Pirineu oriental, on rebran molt poca pluja o no plourà. Alguns indrets serà cap a Pla de Lleida o també Terres de l'Ebre i en general a comarques de Tarragona, excepte al nord de les comarques de Tarragona. I la temperatura caurà. Una forta baixada de la temperatura.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
6: Per què Ràdio Vila-sacra és el que és?
7: 1, 2, 3, raona un cop més.
8: Música seleccionada, al detall, per sensació auditiva i lineal, a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
9: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
8: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
9: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
8: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
9: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
8: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
9: Sí, jo crec que és transmet algo que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
10: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
11: Com et quedes?
12: Festa i Fira de l'All i Oli de Creixell.
13: 33a edició del concurs internacional de l'All i Oli.
14: 13 de setembre a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
15: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
16: Això és la caixa de sorpreses.
17: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Els préstecs al consum s'han disparat, segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances. L'experta en hipoteques, Montse Cespedosa, detalla el perfil dels clients que recorren a aquests productes bancaris.
3: És gent que va molt ajustada, que no té capacitat d'estalvi i no té molta formació financera perquè considera que ho podrà pagar còmodament, perquè normalment són quotes petites.
2: Davant d'aquesta situació, l'associació Asofin reclama al govern espanyol que la llei que està ultimant per regular aquests crèdits posi límits als interessos abusius i reguli les entitats que en concedeixen. Els experts també alerten que tenir aquest tipus de productes contractats dificulta que els bancs concedeixin hipoteques. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances.
4: Però com pot ser? Amb la quantitat de llestos que governen el món i les grans cadenes de televisió amb les seves grans informacions i tertúlies de savis, com pot ser?
5: Tota comunitat necessita un cor.
6: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
6: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
6: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Si ets exigent i vols casa teva amb estil i qualitat, i apuntes...
1: Jo recordo, i segurament ho he comentat, no sé quan ni com, ni me'n recordo ara mateix en quin moment, però ho he comentat que recordo un professor que em comentava que hi ha coses que es tenen de naixement i que no es poden comprar, ni es poden manipular, ni es poden desitjar. Em deia aquest professor que, per exemple, tens imaginació o no la tens? No pots anar a la botiga i dir-li doni'm un quilo d'imaginació. Vull dir, hi ha coses que per molt que les envegis, les tens o no les tens.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ei, la
2: records del meu marit, que mare, està dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
3: A veure...
4: Hola, nano.
3: Hola, bon dia.
4: Ja està dit.
3: T'ha de sentir la teva veu, de veure tal l'anonimat que estàs.
4: Ja està dit, vale.
5: Me n'alegro de sentir-te.
3: Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
4: Ah.
3: Sé que m'explico?
4: Sí, sí.
3: Això sí que és bo.
6: Ja.
2: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu,
3: A més a més, ens trobo que és molt positiu.
7: Això què és?
8: És...
9: El que no hi ha.

Moure's per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visitar els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o amb bicicleta. I viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou-te amb Rumbus. Més informació a rumbusgarrotxa.cat. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Generalitat de Catalunya.

0: programat, m'han robat el mòbil.
1: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
0: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
1: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
0: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina.
1: Necessites una empenta per passar el dia? Doncs puja el so de la ràdio i sent l'energia del dial 107.0 de la FM.

0: les 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11, especial Diada, només a Ràdio Vila-sacra. Mantingueu-vos informats per fonts oficials.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
2: Tornes a casa, relaxa. Paradís.
0: I tens Ràdio Vila-sacra plena de les millors sensacions.
2: Saps que està comprovat que milloren la qualitat de vida?
0: Selecció de sensacions 24 hores al dia.
2: Totes les que et puguis imaginar.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vilasacre a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
2: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i Esclat, tornar costa menys.
3: La xarxa.
4: De quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
5: D'acord.
4: Quin és l'autèntic operador 100% català?
5: Vera.
4: I el més ben valorat pels usuaris?
5: Vera.
4: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
5: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
4: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
5: Vera.
4: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
6: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vilasacra omple la meva vida. Sí, això.
7: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
8: Recordem que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels afectats per sinistres els 365 dies de l'any. Per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents i rebre suport psicològic. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestrànsit.gencat.cat.

0: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
4: Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu.
5: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
6: La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà.
5: A Ràdio Vila-sacra.
7: Les tardes dels dilluns.
1: I parlant d'emocions.
8: 21.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detingut a l'Escala, un home per saltar-se tres vegades, en dues setmanes l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Quan la víctima va anar a denunciar un dels episodis, l'arrestat va tornar a entrar a casa d'ella quan no hi era. Va de xulo i sent riu de la llei, comenta un veí. Detenen dues joves de 20 anys per tràfic de drogues a Llançà. Els agents van aturar-les en un control de seguretat ciutadana. La mainada de Sant Llorenç de la Muga dona vida a 5 nous capgrossos de la fraternitat. Els personatges, elaborats amb la complicitat del taller Ventura i Hoste, van debutar en el cercavila de la Diada de Sant Cosme i Sant Damià.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis o

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
0: Bon dia. A les últimes hores ja hem tingut un reguitzell de fenòmens meteorològics a Girona. Déu-n'hi-do, ahir rècords de temperatura, per exemple, a Anglès i també a Banyoles. 40 graus vam arribar a tenir la tarda del dimarts. Però, en canvi, després hi va haver unes bones tempestes que, sobretot entre el Pla de l'Estany i també la comarca de l'Alt Empordà, van descarregar amb més ganes. A hores d'ara, el que ha entrat és la tramuntana i amb ganes, a més, al nord de la Costa Brava. Per tant, ja s'encarrega de fer que hi hagi mala mar i s'encarrega també que hi hagi una sensació de molt menys calor. Atenció, perquè a més s'aniran formant algunes tempestes. Les més fortes ja mateix entre la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa. Però al llarg d'aquest mig matí, migdia, a la resta de contrades també esperem que plogui, sobretot cap a la Selva, i molta menys aigua a l'Empordà. Aquí la inhibició de la tramuntana serà palesa, i també destacar que avui la baixada de temperatura respecte a ahir serà estrepitosa. Res a veure les temperatures que hi haurà aquesta tarda amb les que hi havia ahir a la mateixa hora. N'estem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té per a mi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
5: Bon Preu i Esclat.
6: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. Mira, hi ha moltes notícies i algunes desagradables, com la de l'impost aquest famós que hi ha tanta guerra dels més rics, que no sé si seran els més rics o els més rucs els que pagaran. Però mira, aquesta notícia, com que ja serà, ja tindrem temps de parlar-ne. A veure, heu donat una notícia ara mateix que diu que hi ha molts comerços que estan fastiguejats de la gent que demana tal i tal. Jo em trobo quasi cada setmana un noi moreno que em demana per una barra, diners per una barra de pa. I quan li dic, no, jo diners no te'n donaré, si vols una barra de pa o un entrepà, jo vens amb mi i te'l compro. I em diu que no. És a dir, que no necessita menjar, sinó que necessita pels seus vicis. Perquè si el volgués per menjar, doncs l'acceptaria, suposo jo. A veure, però jo vull parlar d'una notícia que vaig sentir ahir que em sembla molt adient i perfecta per les èpoques que estem passant. Aquí a Catalunya solament van dir que hi ha 2.500 presos que ara volen fer el conveni de que si han fet la meitat de la seva condemna que hi ha, els enviaran, són immigrants que no tenen papers i que han fet delictes en aquí a Catalunya. Doncs llavors volen fer el conveni de que si volen anar, o sigui, els enviaran en el seu país i els hi rebaixaran la meitat de la condemna que tinguin feta en aquí. A veure, gent que no té papers, que està una condemna en aquí i que els hi, la meitat de la condemna se'ls hi perdoni, llavors, escolta'm, primer pels mateixos presos que tindran pues, la meitat de la condemna i després perquè tot això costa molts diners i en les èpoques que estem, doncs ja ho trobo perfecte això, no? A veure la gent què opina, si ho ha sentit i si ho he explicat bé. D'acord? Vinga, bon dia i bon cap de setmana per tothom.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
3: Repetiràs.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Barcelona és única.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
2: Al cinema dijous a mitjanit.

0: Havaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del centre cívic, amb el grup Peix Fregit.
1: Us hi esperem.
2: Trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
3: Actualitzem.
4: Bon dia a tothom.
5: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
6: Ràdio Vila-sacra.cat.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
8: La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona i també a les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha plegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
9: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
10: Estem al 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
11: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
12: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
8: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
13: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
8: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data.
14: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.
15: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
16: Ai, ai.
17: I ara...

0: les 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11, especial Diada, només a Ràdio Vila-sacra.
1: A Vila-sacra compartim cultura.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fa en el llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 de Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo com a mínim treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
1: K-25.
2: Perdona, qui ets? Què fas?
3: Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant? Si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
2: Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
3: No, però que això que és humà. Que si em provoques, doncs pico.
2: Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
4: Generalitat de Catalunya.

0: I parlant d'emocions.
1: 98.
2: Duc pa sec al sac, m'assec on soc i el suc on suc.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema està dedicat a un gran constipat i si l'escoltem bé, trobarem algun remei per poder alliberar-nos d'ell.
4: Hola, sóc la Lota vestida de Batícel. El poema que he escollit es diu Constipat i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè és el que te passa a l'hivern. Constipat. El meu nas està esverat, el coll em fa pessigolles i la tos m'ha replegat. La gola la tinc ben resposa, com si fos un fregall vell. El mocador a tota hora, mel i suc de llimona i un drap mullat al clatell. Quin constipat que tragino, el cap el noto bullent i la mare, que és molt sàvia, em porta un brou ben calent. Apa, t'abriga, no t'amoïnis. Com tu, hi ha una pila de gent.
3: Moltíssimes gràcies, Lota, per escollir aquest poema tan i tan curatiu. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu.

0: per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
1: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: del món.
1: Mira, com el meu avi.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
0: Bon dia. A les últimes hores ja hem tingut un reguitzell de fenòmens meteorològics a Girona. Déu-n'hi-do, ahir rècords de temperatura, per exemple, a Anglès i també a Banyoles. 40 graus vam arribar a tenir la tarda del dimarts. Però, en canvi, després hi va haver unes bones tempestes que, sobretot entre el Pla de l'Estany i també la comarca de l'Alt Empordà, van descarregar amb més ganes. A hores d'ara, el que ha entrat és la tramuntana i amb ganes, a més, al nord de la Costa Brava. Per tant, ja s'encarrega de fer que hi hagi mala mar i s'encarrega també que hi hagi una sensació de molt menys calor. Atenció, perquè a més s'aniran formant algunes tempestes. Les més fortes ja mateix entre la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa. Però al llarg d'aquest mig matí, migdia, a la resta de contrades també esperem que plogui, sobretot cap a la Selva, i molta menys aigua a l'Empordà. Aquí la inhibició de la tramuntana serà palesa, i també destacar que avui la baixada de temperatura respecte a ahir serà estrepitosa. Res a veure les temperatures que hi haurà aquesta tarda amb les que hi havia ahir a la mateixa hora. N'estem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
5: Bon Preu i Esclat.
6: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
4: I parlant d'emocions.
3: 8.
5: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
4: Festa i fires.
6: Fira?
4: L'Alt Empordà i Girona,
6: sí,
4: en general, sí, són pioneres i capdavanteres en l'organització i la realització de les millors fires de Catalunya. Proves tinc, eh?
6: Sí.
4: Mira, escolta. Mira.
6: Que t'ho ha dit, no?
4: Aquí, mira, què posa, mira què posa aquest paper.
6: Oh, ostres, sí, Déu-n'hi-do.
4: Què posa aquest paper? Girona, la número 1.
6: Girona.
4: La número 1.
6: La número 1.
4: La número 1, fires i festes.
6: I tant, la pionera. Sí, sí.
4: Veus? Ah. I mira que aquí baix que posa. L'Alt Empordà, superior.
6: Superior.
4: Alt Empordà, superior.
6: Superior. Tradicional. Casolà.
4: Emblemàtica.
6: Maca.
4: Emblemàtica.
6: Emblemàtica.
4: Que carai, que carai de voler dir emblemàtica.
6: Emblemàtica.
4: Tu saps que la fira del mercat de carrer...
6: La fira del mercat de carrer.
4: Sí, del mercat de carrer.
6: Sí.
4: No del mercat d'una habitació.
6: No. Ah, vale.
4: La fira del mercat d'una habitació, que no. No, la del mercat de carrer es fa a la Bisbal d'Empordà.
6: Ah, sí?
4: Sí.
6: Anirem.
4: El primer de maig. El primer de maig tu vas a la Bisbal, sí, d'Empordà i a la fira del mercat de carrer.
6: Ah, on anirem? Jo t'haig de dir...
4: Digues.
6: Que a Brunyolà...
4: Sí.
6: Es fa la fira de la baralla... De la, no, de la baralla no, eh? De la ballana.
4: La de la baralla també seria maca, eh? De què va aquesta fira de baralles?
6: De baralles.
4: Aquí, a veure qui... A veure qui se baralla amb més estil.
6: Això, aquesta fira de la ballana, la tenim el primer cap de setmana d'octubre.
4: A Maçanet de la Selva, la fira de l'artesania es fa el primer de maig.
6: A Girona, les fires de Sant Narcís a Tots Sants...
4: De fires n'hi ha 33.000 i de trucades de telèfon 34.
6: 34.

0: A veure, que tenim una trucadeta des de Borrassà que ens diuen que diem moltes fires. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal?
1: Bé, gràcies a Déu.
0: Com es diu vostè?
1: Jo em dic Núria.
0: Núria, molt benvinguda, Núria, a casa seva.
1: Sí, gràcies.
0: M'està dient que diem moltes fires, però què passa? Digui, digui, digui.
1: Que aquí, a Borrassà, fem la fira de les flors.
0: Sí.
1: I vull dir, esclar, i no sento que ho comuniquin.
0: Bueno, quin dia es fa això, digui?
1: Es farà el dia de Corpus, perquè sempre corre. Corpus.
0: La tenien aquí,
1: hi haurà
0: també.
1: Fira, després fan les catifes pel carrer, sí. I fan una exposició com de rams de flors, de camp i de, bueno, de silvestres i flors, doncs, de jardí, el que sigui. I queda molt maco. L'any passat va ser el primer any, estava una mica preocupats, però vam tenir molt i molt d'èxit.
0: Sí, però fixi's que també a Borrassà, pel que tinc aquí més a baix, que diu a Borrassà també es fa la Fira Internacional de l'Alioli.
1: Ah, també.
0: La segona quinzena de maig.
1: Però, bueno, és Borrassà, eh?
0: És Borrassà.
1: Participa a Borrassà, també.
0: Ah, participa a Borrassà.
1: Sí, també, també.
0: Sí, bueno, la tenia aquí, perquè estem una mica més a baix, perquè anem dient estonetes,
1: però
0: encara no havíem arribat, però nosaltres tenim en compte a Borrassà, perquè la nostra comarca, primer de tot.
1: Sí.
0: Sí o no?
1: Que sí, i tant. Veu. I tant.
0: Vostè que escolta habitualment o avui sempre, per casualitat?
1: Sempre. Jo com aixeco ja poso la ràdio.
0: Quan s'aixeca?
1: Sí, hasta la nit.
0: A la nit també, eh?
1: Sí, i tant. Pues a vegades no puc dormir i, miri, estant al llit, escolto la ràdio i penso així es pot tenir de son. Pues m'agrada molt també la cuina de la Maria.
0: Ah, la cuina de la Maria, sí, home, li agrada també. Sí. La coneix vostè, la Maria?
1: No.
0: Ah, no la coneix.
1: No.
0: O sigui, li agrada...
1: Segur que si la veiés, la dec conèixer.
0: La ràdio que estem fent li agrada.
1: Sí, m'agrada.
0: Bueno, doncs...
1: Hi ha cançons d'aquell temps, que jo ja no sóc pas jove, i la veritat és que te recorden temps passats i, bueno, t'agraden molt. Molt.
0: O sigui, estem fent una bona ràdio.
1: Sí, a mi sí, m'agrada molt.
0: Doncs una abraçada molt forta des de casa seva, i que Borrassà per nosaltres està en el nostre cor.
1: Ah,
0: que ho tingui clar. I que qualsevol cosa que vostè vulgui donar a conèixer als nostres oients, aquí està la seva veu. Aquí. Només ha de fer el que ha fet ara, trucar.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Un petó molt fort.
1: Gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
3: Mira, filla, veus aquest mapa? Doncs nosaltres som aquí.
4: I si el món és tan gran, com és que ens coneixen a tot arreu?
5: El govern de la Generalitat té una xarxa de delegacions a l'exterior que representen Catalunya al món. Les delegacions del govern serveixen per enfortir els lligams polítics, econòmics, socials i culturals amb altres països i ajuden a fer que Catalunya sigui coneguda i reconeguda arreu del món.
3: Però, filla meva, on vas amb aquesta motxilla?
4: A mi també m'han vingut ganes d'explicar-me al món.
5: Més informació a exteriors.gencat.com.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Hola, ciutadans i ciutadanes de Girona.
4: El gros gorros no vol l'os tot sol.

Una cosa sorprenent és que les petjades dels astronautes a la Lluna poden durar milions d'anys. Quan els astronautes de la missió Apollo 11 Moon Landing van caminar per la superfície de la Lluna al 69, van deixar marques molt clares al Sol. El més curiós és que aquestes petjades probablement continuïn allà avui i podrien romandre-hi durant moltíssim temps. A la Terra, les petjades desapareixen ràpidament perquè el vent, la pluja, l'aigua o els animals modifiquen el terreny. Però a la Lluna gairebé no hi ha atmosfera. Això vol dir que no hi ha vent ni pluja que esborri les marques del Sol. A més, tampoc hi ha rius ni erosió com a la Terra. El terra lunar està format per una pols molt fina anomenada regòlit, que pot conservar les formes amb molta facilitat. Quan una bota d'astronauta hi pressiona, la marca queda definida i estable. Només alguns factors molt lents, com els micrometeorits, que impacten a la superfície amb el pas del temps, poden anar alterant aquestes petjades. Però aquest procés és tan gradual que podria trigar milions d'anys a esborrar-les completament. Així, les petjades humanes a la Lluna són gairebé com un registre històric congelat en el temps, preservant un moment clau de l'exploració espacial.

0: amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Xato! S'estiu s'acaba.
3: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
1: Carrer Méndez Núñez 5-7, Figueres.

0: Für immer!
1: Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. Aquests comptes són privats per defecte, cosa que ajuda a evitar els contactes no desitjats. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.

0: Això t'encantarà.
1: Vale. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Bon dia, com esteu? Mira, avui la meva idea és proposar-vos un vol en globus i conèixer l'Empordà des de dalt. És una passada, perquè la perspectiva és tan diferent, o sigui, es va, puges entre 1.200 i 1.500 metres d'alçada, per tant, clar, és una perspectiva que no tens normalment, i és espectacular veure l'Empordà, no?, que te'l coneixes a nivell de terra i que un cop ets allà dalt, ostres, és impressionant. Primer perquè, bueno, clar, veus tot el que és la Badia de Roses, la Badia de Pals, no?, que el mar, no?, tota la forma, no?, de la badia, que estàs acostumat a veure'n sempre només un tros, o... I ho veus superbé, els pobles, divertidíssim. El que és molt maco de veure, per exemple, és Palau-sator, que té aquella forma d'espiral, no?, que des de dalt ho veus tan clar, no?, veure el Ter, no?, com va serpentejant tota aquesta forma fins a arribar a mar. Una altra cosa que a mi me va encantar molt és, per exemple, els arrossars, com si voles, per exemple, el mes de maig, juny, els arrossars acaben d'estar inundats i, per tant, són miralls, no? Veus reflectit, i veus, bueno, tot el que ocupen aquests arrossars, que ja arribem a més de 1.000 hectàrees i cada cop hi ha més arrossars. O, per exemple, doncs, els camps de cols, el verd dels camps de blat de moro, o sigui, com veus tots els colors dels diferents camps. És espectacular. I el Montgrí a mi em va sorprendre molt.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.

0: música, entreteniment.
1: Per què ho estaves desitjant? Perquè t'agraden frescos? Perquè tenies un forat al cor? Comença bé el dia amb Donuts.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els preus dels lloguers en ciutats com Barcelona ja impedeixen als joves viure al lloc on estudien.
2: Vamos a tener probablemente estudiantes de primera, estudiantes de segunda y estudiantes que ni siquiera llegaron a ser estudiantes porque no pueden pagarse la universidad. No pueden pagarse la universidad porque no pueden pagar el alquiler.
1: És l'avís de la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques. Malgrat ser conscients de la problemàtica, les universitats catalanes, de moment, Pau Puig, no es plantegen prendre mesures.
3: Des de la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques adverteixen que si la crisi de l'habitatge no va menys, cada vegada seran més els joves que no podran accedir a la universitat. No pels preus d'aquesta, sinó perquè no poden pagar-se el pis. Marta Gómez és la directora de Relacions Institucionals del CREU.
2: Estamos ante la disyuntiva de que nosotros entendíamos y todos seguimos entendiendo la universidad como un ascensor social, pero en el momento en el que va a haber estudiantes que no van a poder optar porque no pueden pagarse un alquiler o una vivienda, ese ascensor social se está rompiendo.
3: Per aquest motiu, des de l'entitat demanen més residències públiques. Segons la directora del CREU, pels equips directius de les universitats comencen ara a donar-se de la problemàtica.
2: Y han visto que el problema de vivienda es un problema real. Y aunque las universidades van lentas y con la infrafinanciación que sufren, es cierto que probablemente no puedan hacer todo lo que quisieran, si hay varias universidades que ya han empezado a realizar medidas como bolsas de alquiler para su estudiantado universitario.
3: Malgrat tot, des de les universitats catalanes no han pres cap mesura més enllà de les ja existents. A la Universitat Autònoma de Barcelona ofereixen la Vila Universitària, que té més de 2.000 places d'allotjament repartides en els apartaments. Nelly de Falcó n'és la directora.
4: Els estudiants que marxen de Vila, doncs aquest any doncs no han marxat tant i ens han renovat més els contractes, amb la qual cosa hem tingut menys places dedicades als estudiants de nou accés.
3: Ni la Universitat Pompeu Fabra ni la Universitat de Barcelona tenen residències pròpies, només una pàgina web per orientar els alumnes a l'hora de buscar pis.
5: Vaig començar a buscar per Idealista a l'àrea metropolitana dels voltants, però no em trobo, és impossible.
6: Una habitació molt petita, la qual amb prou feines que havia un llit i un escriptori molt petit, un preu desorbitat.
1: Són els testimonis d'alguns estudiants que aquest estiu han intentat trobar pis a Barcelona. De mitjana, llogar-ne un val 1.100 euros, Àlex Calatrava.
7: Són desenes els estudiants que després de passar-se tot l'estiu buscant allotjament s'han adonat que no poden assumir el cost d'una habitació ni d'un pis a Barcelona ni tampoc als municipis de l'entorn. A la capital catalana el preu mitjà d'una habitació ronda els 600 euros segons la consultora especialitzada Life for Life. El problema, però, no és només el preu. Alguns estudiants també s'han trobat amb estafes i irregularitats.
6: Era un pis a Badalona, molt petit, dubto molt que tingués cèl·lula d'habitabilitat, amb un principi li han fet tot en negre i es vaig dir que jo, si m'anava un pis, jo que necessitava era demanar l'ajuda del lloguer.
5: Em van estafar 50 euros un noi que em va dir que tenia una habitació al Poblenou. Vaig parlar amb ell i tot, em va passar les fotos, vam quedar un dia, però al cap d'una setmana no em va tornar a escriure.
7: Són en Joan i en Mohamed, alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els estudiants lamenten també que no tenir pis a Barcelona els comporta perdre hores d'estudi i de socialització.
8: Hi ha moltes coses que, com veig lluny, no puc acudir i sí que m'agrada. Altres que m'he de buscar la vida per trobar on dormir, si és que vull anar.
9: Jo el meu últim bus és les 8:30 i al quadripassat les meves classes acabaven a les 8, 9. No em saltava la classe per poder arribar al bus o li demanava algú que em deixés quedar.
7: Són la Irene i la Núria de l'Alt Penedès i del Vallès Oriental respectivament i alumnes del campus Diagonal Besòs de l'UPC.
10: Però com pot ser? Amb la quantitat de llestos que governen el món i les grans cadenes de televisió amb les seves grans informacions i tertúlies de savis. Com pot ser?
11: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí en nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
1: Mare meva, quin somni!
2: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
3: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
4: Ah, yes! The cutest little gal in Harlem is back in town.

0: Hill is back in town. Mercy, mercy, mercy.
1: Qüestions lingüístiques.
2: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
3: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
4: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
5: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: festa i fira de l'all i oli de creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'all i oli.
2: 13 de setembre a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
3: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
4: Quan moltes veus es converteixen en una sola, es converteix en una experiència irrepetible. Més a prop teu, més lluny amb tu.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Hola, bon dia. Jo vull recomanar que t'ho fan viure tu com una passió. Estàs escoltant i no penses en res més perquè et dona una cosa que no és avorrida i dius, ostres, que és una cosa fantàstica. Per mi és el millor. Que vagi molt bé, bon dia.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.

0: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
1: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
0: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
1: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
0: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
1: Apialia, la força de vendre junts.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els alumnes espanyols s'enfonsen a l'informe PISA i obtenen els pitjors resultats de la història. La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles. Els resultats de Catalunya no són vàlids per l'error del Departament d'Educació en excloure de les proves més alumnes dels permesos. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Fa 10 anys que Espanya se situa per sota de la mitjana a l'informe PISA, però ara la caiguda ha estat en picat. Els alumnes de quart d'ESO retrocedeixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura, cosa que equival a un curs escolar complet. La caiguda és més gran encara entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. La ministra d'Educació, Milà Grostolón, reconeix la desfeta i pren nota.
3: Que hay que reforzar algo que es fundamental, porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabremos resolver ningún problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
2: Un retrocés accentuat per l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
4: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
2: Com ja es va dir, Catalunya queda fora de l'informe perquè es van excloure un de cada quatre alumnes, més del que es permet. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats, però no es poden tenir en compte. Les males notes de l'últim informe del 2022 ja van fer saltar totes les alarmes.
1: La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles.
3: Porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabremos resolver ningún problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
5: Però com pot ser? Amb la quantitat de llestos que governen el món i les grans cadenes de televisió amb les seves grans informacions i tertúlies de savis, com pot ser?
6: Noia, raonar cada cop costa més. Comprens?
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Et volem escoltar.
9: L'informe PISA, com algun altre episodi passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. I jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. El que està però clar és la bona feina que esteu fent a Ràdio Vila-sacra. Felicitats!
10: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
11: Truca!
10: Repetiràs.
12: Quan la realitat és trista i avorrida,
13: el millor és inventar-se una bona història.
14: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
15: convertides en sensacions.

0: Papa, m'expliques un conte?
1: Premi a la promoció musical.
2: No es pot acabar així una missa, de veritat, eh? Jo avui no ho superaré.
3: En el 5-7 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: I parlant d'emocions.
4: 16.
6: Ara escolteu la història secreta. Doncs imagina't.
7: Sabies que...
8: L'ús d'eines es considera un indicador de la sofisticació cognitiva i s'ha observat principalment en primats i algunes espècies d'aus. Sabíem que algunes espècies de formigues podien fer servir eines, particularment per recolectar aliment líquid, però aquestes noves dades permeten sorprendre'ns de l'ús d'eines tan notable que mostren les formigues de foc negres. En un experiment de laboratori, quan se'ls va proporcionar petits recipients d'aigua ensucrada, les formigues de foc negres van poder surar i alimentar-se en la superfície. Però quan els investigadors van reduir la tensió superficial del líquid, les formigues van començar a dipositar grans de sorra a l'interior del recipient. Aquestes estructures mai es van observar quan les formigues s'alimentaven en contenidors d'aigua ensucrada pura, el que indica un enfocament adaptable de l'ús d'aquesta nova eina.

0: Per tenir idees del que hi ha, Ràdio Vila-sacra t'explicarà.
1: Plena de vida i cultura.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai, ai. I ara?

0: Ara, dic, no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. Yeah! 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
3: Com?
4: I ara demana un desig.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i au, i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Van luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat, som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.
15: Cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
16: Històries plenes de dolor.
17: Hem d'assumir que no sempre curarem.
16: Històries plenes de vocació.
18: Estàs més o menys contenta?
19: Jo estic contenta. Jo estic viva, estic contenta.
16: Històries plenes de vida.
20: És Ràdio Vila-sacra.
21: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
22: Alça, Manela!
23: Gent que és feliç fent feliços els altres.
24: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
25: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
24: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
25: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
24: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
25: Apialia, la força de vendre junts.

Idees de bombero.

0: viatge en el temps.
1: Descobreixen cèl·lules mare.
2: L'any de 1997.
3: Arriba la intel·ligència artificial.
4: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans, portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.
5: Who's sorry now?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars, una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
2: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que es reduirà a 1 hora si altres plataformes afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
1: També es limitaran les notificacions.
2: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
1: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escroll infinit té sobre la salut dels menors. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Cèlia Forment.
3: Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat i informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
4: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills. No?
3: Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en sociologia i especialista en innovació social digital, el compromís que agafa Meta de limitar el temps d'ús trenca l'imaginari col·lectiu de la disponibilitat permanent.
5: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i, a més, sempre accessible. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
3: Però també avisa d'un possible efecte rebot.
5: En aquells usuaris i usuàries que s'hagin identificat amb aquests filtres, que es reconeguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
3: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com es consumeixen, i avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
1: Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà.
0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
6: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
7: Miralls de memòria.

0: I parlant d'emocions.
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

Vas a Quipará, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert, amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
4: Això és la caixa de sorpreses.
5: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
6: Bon dia. Em dic Miquel Fuster. Cada dia somiava en la clau de la meva llar. Estic segur que tu ets clau per canviar la seva situació.
7: Hola, bon dia. Sóc el Jordi. He deixat de viure al carrer. Sembla impossible després de tant de temps.
8: Hola, bon dia. Sóc el Martí. Sembla impossible després de tant temps. Sentint-me ignorant. Recuperaré la meva intimitat i ja no hauré de rentar-me en públic.
9: Hola, sóc l'Enric Molina. Deixaré de recórrer tota la ciutat per sobreviure. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. He deixat de viure al carrer. Sembla impossible. Després de tant de temps, sentint-me ignorat. Ja no em faran por els dies de pluja. Deixaré de recórrer tota la ciutat per a sobreviure. No tornaré a orinar al carrer, mort de vergonya. Recuperaré la meva intimitat. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna. O algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. I ara que ja la tinc, només puc pensar en les centenars de persones que no la tenen. Estic segur que tu ets clau per canviar la seva situació. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho van fer al nostre YouTube.
10: Que sí, que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga!
11: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: La xarxa.
4: Quina alegria, quina il·lusió, veure el millor. El millor jutge sempre és el temps. Ell posa al seu lloc els fets del dia a dia. Oh, quina alegria. I qui sembra tempestat, tempestat és el que s'ha menjat. Ara, i les coses al seu lloc, ja pensem més a poc, envoltats de la bona gent, que és el temps el que ens ensenya a triar. Quina meravella poder estar.
5: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens? O encara et costa?
3: És que és impressionante.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
5: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
6: Com?
7: Festa i Fira de l'All i Oli de Creixell.
8: 33a edició del concurs internacional de l'All i Oli.
9: 13 de setembre, a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
10: Tota la informació la trobareu a alloliCreixell.com.

0: benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa d'en Pep.
1: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.
2: Des de Ràdio Vila-sacra al món, avui Agullana.
3: Agullana la blanca, Agullana la forta, dels llaurats i les vinyes, dels olivets i l'horta, de les pairals vençudes, de fonts i de suredes, amb camps i prats, que estenen velluts i mouen sedes, de l'antiga necròpolis halstàtica, colgada sota la terra dura que respecta l'arada, dels menhirs i dels dòlmens, del temple que accentua el romànic que exalta la pedra casta i nua, dels xiprers que s'afinen, del camí que acompanya des de la plana extensa a l'espriva muntanya. Agullana sotmesa, Agullana captiva de la llum que l'envolta, de l'amor que l'aliva, qui l'ha vist no oblida que es manté oberta i franca. Nom de dama, Agullana, Agullana la blanca.
4: Anem a pams.
5: Sentir-se bé, tot i la situació.
6: És qüestió d'actitud.
7: Ràdio Vila-sacra, i on t'aràs.

0: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
1: Paraules de nen.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Benvinguts a l'Embaladits.
4: Hola, sóc la Isabela. El poema que he escollit es diu A la cuina i l'ha escrit Lola Casas. De poma, de pera, també del barcoc, de mora, de préssec, de quei dolç i groc, amb sucre de canya, pel toc de l'usor, fent tots marmelada amb un gran cassó. La flaire s'escampa per sobre els fogons, corre per la casa omplint els racons de gers, de llimona, de pruna i raïm, de tot el que vulgui. Quin bon gust tenim! Entrem a la cuina, amb grans davantals, farem unes postres que són naturals. La flaire s'escampa per sobre els fogons, corre per la casa omplint els racons, Lola Casas.
3: Moltíssimes gràcies, Isabela. Has escollit un poema que ens ha fet obrir la gana per la bona poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
5: Deixa'ns un missatge al contestador. Ràdio Vilasacra 107 FM.

Què fa tothom? Ho fa tothom. A Radio Vila Sacra, experiments i sensacions. Ole i ole, toma i toma. Escolta bé com sona. El que fa tothom? Ho fa tothom.

0: Pels amants de les platges. Pels amants de la natura. Pels amants de la història. Pels amants dels animals. Pels amants de l'espectacle. Pels navegants. Pels esportistes. Pels de la festa. Pels de les emocions fortes. Pels musicals. Pels pirotècnics. Pels que passegen. Pels de la pesca. Pels de fer de mà. Pels gastronòmics. Pels que es cuiden. Pels shoppers. Pels que reformen. Pels del quilòmetre zero. Pels que es relaxen. Pels de piscina, viatgers, inversors, ociosos, pels de carn, peix, verdures i dolços. Hi hagin hagut guerres, crisis o pandèmies, com cada dia, obrirem per tu. Gràcies per confiar en nosaltres. Junts serem més forts. Descobreix tot el que et pot oferir Castelló i Empúria Brava a castellocomerç.com. Associació de Comerciants de Castelló i Empúria Brava.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Amb el mestre d'en Ferran Soler?
1: Sí, jo mateix.
0: Ah, perfecte, sóc la seva mare. Li volia demanar si quan surti de l'escola pot venir a casa a fer els deures amb ell. Després miren una estona junts la televisió i li ensenya com agafar els coberts quan sopi. És que a mi avui no em va gaire bé.
2: Hi ha valors i actituds que mestres i professors no poden ensenyar. Per una educació de qualitat, família i escola, treballem junts. Departament d'Educació.
3: Connecta amb Ràdio Plus.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. A veure si puc parlar perquè encara no havia parlat. Ja has posat la cançó de la Mercè? No. Aquella, un clocar d'ulls. Aquest és el seu cumpleanys.

0: en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com? Vols deixar-nos un missatge?
3: És com un sopar de família on es van integrant nous membres, els hem de deixar espai. Si tot fos igual, seríem clònics i seria molt avorrit, a més d'innecessari. Llavors, divertir-se, enamorar molt a la gent, és a dir, el futur és per les coses ben fetes, bo, sens dubte, la il·lusió de compartir-ho amb algú a qui aprecia o a qui, per qui el criteri és important.

0: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
4: Alguna cosa està canviant.
5: Hola.
4: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
5: Ara.
4: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El nombre d'actuacions dels bombers al medi natural ja supera les 1.400. Són 163 més que l'any passat en aquestes mateixes dates. I atenció, perquè els bombers alerten que si bé fa uns anys els rescats i els salvaments es concentraven en determinats mesos l'any, el canvi climàtic, Pau, els obliga a actuar durant tot l'any.
2: Especialment els mesos de gener, abril i maig. Segons dades dels bombers, el 2025 van fer gairebé un 30% més d'actuacions que el 2019. Aquest 2026, la tendència continua a l'alça. Oriol Vilalta és el cap del grup d'actuacions especials dels bombers bombers de la Generalitat.
3: Va consolidar una tendència que ja no només fem els pics d'actuacions en mesos consolidats com a l'estiu, sinó que es dona també a la resta de mesos.
2: On més treballen els bombers és a la muntanya, 935 rescats fins a finals d'agost, un 15% més que l'any passat, un canvi que atribueixen sobretot a una societat cada vegada més activa i més sana, que fa més activitat al medi natural. Els bombers adverteixen que és important dir on s'anirà abans de sortir i mirar la meteorologia.
3: Saber renunciar a la muntanya és una victòria i pues el següent cap de setmana, el següent dia que tinguis festiu, el següent dia que tinguis disponibilitat, vas a intentar acabar el que havies començat.
4: Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 26 persones han mort ofegades a les platges catalanes. Entre les dades dels últims anys, destacant especialment les del 2019, quan van ser aleshores 29 persones les que van perdre la vida a la platja.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
5: Oi que et sona aquesta cançó?

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Continguts en xarxa.
1: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
2: Però si aquesta hora la platja està buida.
1: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
2: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros.

0: Europa.
1: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
0: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai. Val més que en busquem un altre.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
4: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
3: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial.
5: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: La vida és plena de sensacions. Ràdio Vila-sacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: I parlant d'emocions...
3: 97.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. T'oferim una solució per cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon profit!
6: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
7: La remolatxa. La remolatxa és una hortalissa ben coneguda, però molt poc emprada a la cuina, més enllà de les seves conserves que s'afegeixen a les amanides. Té fulles similars a les bledes i un bulb rodó i vermell magenta que dona als plats on s'afegeix un color granat intens. Es poden aprofitar totes les parts i és molt beneficiosa per l'organisme. Per aquest motiu, és interessant introduir-la de nou als teus menús d'estiu, aprofitant la seva versatilitat tant per a receptes salades com dolces. La remolatxa comú, Beta vulgaris, és originari del Mediterrani i prové d'una varietat més primitiva del nord d'Àfrica. Antigament només es consumien les fulles i no és fins al segle XVI que es comença a usar l'arrel a la cuina. Hi ha diferents cultius a la península i les podeu trobar al mercat a partir de juliol fins ben bé passat octubre. Un bon moment per comprar-les encara adherides a les fulles verdes, que també les podeu consumir crues o coure-les i us confirmaran la frescor de la remolatxa. Hi ha tres tipus de remolatxa: la de taula de pell fina i sabor dolç, la sucrera d'on se n'extreu la sacarosa pel seu ús a la indústria alimentària i la farratgera pel bestiar. És molt rica en aigua i fibra i, tot i contenir sucres, no és molt calòrica i, en canvi, sí força saciant. Destaca sobretot per ser una bona font de folats, interessants pel bon funcionament del sistema nerviós i digestiu i les mucoses en general. També conté antioxidants, potassi i ferro, entre altres minerals, que la fan recomanable en cas de patir retenció de líquids o anèmia. El calaix de la verdura de la nevera aguanta ben bé unes 2 setmanes i les podeu consumir crues, que portaran dolçor i un sabor terrós molt especial al plat, o cuites, que són més digestives, però caldrà bullir-les una hora amb la pell si voleu conservar el seu color. I ull, que no us taqueu al pelar-les. Al tenir un gust fort, es sol posar amb altres verdures saltejades o dins de plats com amanides, cremes, gazpachos, hummus, mandonguilles, postres com magdalenes o fins i tot a l'estiu, fer-ne gelats. A l'estiu, compra remolatxa i gaudeix, a més dels seus beneficis, del vermell intens que deixarà els teus plats, com el gazpacho, els patés, les amanides o els postres.
8: Nena, quin és el teu secret?
9: Ràdio Vila-sacra i punt.
8: Què?
9: Ràdio Vila-sacra i punt.
8: Perquè quan estàs bé, somrius.

0: Reial Decret d'Envasos de l'any 2022 va obligar els esdeveniments culturals com festivals o festes majors a eliminar els gots d'un sol ús, el que va suposar l'aparició de gots reutilitzables. La Fundació Resero denuncia que aquest canvi no té l'efecte esperat perquè sovint no es tornen a utilitzar. Carreguen contra la majoria de grans festivals, ja que asseguren que no compleixen la normativa i que no disposen d'una logística de retorn que redueixi l'impacte ambiental. Rosa García és la directora de la Fundació Resero.
1: Continuen utilitzant gots d'usar i llançar, o bé recullen els gots, però el que fan és destruir-los i reciclar-los per fabricar-los de nou, o bé també ens estem trobant que molts festivals no retornen els diners quan tu vols anar a retornar el teu got.
0: I fan aquesta petició a la Generalitat i al Govern.
1: A nivell de la Generalitat de Catalunya es faci algun tipus de mesura reguladora que deixi molt clarament l'obligació d'apostar i introduir circuits de gots retornables i reutilitzables. I també ara és un bon moment perquè el govern espanyol està tornant a redactar el nou Real Decret d'Envasos, i aquí el que exigim és que hi hagi un redactat que no doni peu, no, a falses interpretacions.
0: Com que no es poden reutilitzar, aquests envasos s'acumulen a casa o es llencen a terra, i a nivell econòmic es tradueix en una despesa pels assistents i en un ingrés extra pels organitzadors.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Hola!
4: Què tal?
5: La ràdio de Vilasacra és...
6: És. És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
7: Veniu!
8: Són de confiança. Són d'aquí.
9: Hola, molt bon dia.
10: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
11: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
12: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai, oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
10: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
12: Veig el lluentor que fa permet-se un dia mac. Ara vindran els ais lluïs.
10: M'ho imagino.
13: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
10: Petó!
13: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
14: Cada dia fem un pedaç endavant.
11: Bueno, pots comptar.
10: Molt bé, doncs.
6: És K25.
15: Fem salut.
16: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
17: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
15: I parlant d'emocions.
18: 64. A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
19: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
20: A Figueres, avinguda de Roses 35.
21: Ràdio Vilasacra.
22: Gent que és feliç, fent feliços els altres.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detingut a l'Escala, un home per saltar-se tres vegades en dues setmanes l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Quan la víctima va anar a denunciar un dels episodis, l'arrestat va tornar a entrar a casa d'ella quan no hi era. Va de xulo i sent riu de la llei, comenta un veí. Detenen dues joves de 20 anys per tràfic de drogues a Llançà. Els agents van aturar-les en un control de seguretat ciutadana. La mainada de Sant Llorenç de la Muga dona vida a 5 nous capgrossos de la fraternitat. Els personatges, elaborats amb la complicitat del taller Ventura i Hoste, van debutar en el cercavila de la Diada de Sant Cosme i Sant Damià.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 69.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
5: WhatsApp.
6: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
0: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
2: I parlant d'emocions.
3: 24.
7: Vale.
0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre Deulofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu súper econòmic.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys en el càrrec i Ferran López serà el seu substitut. Trapero deixa la responsabilitat política de la policia després d'una etapa marcada per la lluita contra la multireincidència, per les polèmiques pels agents infiltrats en assemblees de professors i per la iniciativa d'introduir policies a les escoles. El relleu l'agafa Ferran López, que ja va ser comissari en cap durant el 155 entre el 2017 i el 2018 i que actualment era el responsable dels Mossos a Madrid. Fermín Gallar, portaveu de la USPAC, la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya, reconeixia que no s'esperaven la marxa de Trapero.
2: A nosaltres ens ha agafat bastant de sorpresa, més que res, perquè després del moviment dels últims anys de canvis de tant la Direcció General de la Policia com el comissari i en cap del cos, doncs per fi Mossos tenia com un rumb, no? Hi havia com un pla estratègic i una idea clara de cap a on anàvem, que sembla que ara doncs, torna a trontollar, no? Torna a tremolar i bueno, veurem ara si ha continuïtat amb el projecte que s'havia encetat o si novament doncs, tornem a començar de zero.
1: A més del canvi de Trapero, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també anunciarà un segon canvi de la cúpula dels Mossos. Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra en substitució de Miquel Esquius, que es jubile. Catà, fins ara comissària de la Regió Policial de Girona, serà la primera dona que assumeix al màxim comandament del cos.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Dom Empordà.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
2: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, avui diré una cosa que he trobat en el fons parroquial molt. Les coses que no es compren. Diu, amb diners podem comprar plaer, però no amor. Amb diners podem comprar espectacles, però no alegria. Amb diners podem comprar un esclau, però no un amic. Amb diners podem comprar una dona, però no una esposa. Amb diners podem comprar una casa, però no una llar. Amb diners podem comprar aliments, però no gana. Amb diners podem comprar medicines, però no salut. Amb diners podem comprar diplomes, però no cultura. Amb diners podem comprar tranquil·litzants, però no pau tan necessitada. Amb diners podem comprar favor, però no perdó. Amb diners podem comprar la terra, però no el cel. Amb diners podem comprar títols, però no honradesa. Amb diners podem comprar benestar, però no felicitat. Amb diners podem comprar coses i passar-ho bé estones, però només estimant les persones podem ser més feliços, i per més feliços que els altres. Però hi ha qui ha dit que no hi ha ric més pobre que aquell que sols té diners. Molt bé, m'agrada molt això. Ara, adéu-siau.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: En el 107 de la FM.
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Això és Ràdio Vila-sacra.
8: Què, què?
9: Que això és Ràdio Vila-sacra.
10: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
8: Jo?

0: El Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta de la proliferació de notícies falses en l'àmbit financer a les xarxes socials i per fer-hi front obrirà un canal de denúncia ciutadana connectat amb la policia, Climent Soter.
1: Segons l'informe dels economistes catalans, la suplantació d'identitat amb consells d'inversió és la notícia falsa més habitual a les xarxes, seguit de les anomenades paradetes financeres de negocis poc clars i sovint fraudulents, i en tercer lloc per les informacions de fiscalitat enganyosa. Un fenomen a l'alça, segons l'informe del Col·legi d'Economistes, amb un alt impacte econòmic, es calcula cada 500.000 milions de dòlars a tot el món, però també emocional per a qui ho pateix, segons el degà Carles Puig de Travi.
2: Això són estafes i al final pues, afecta a la butxaca, però també afecta psicològicament, perquè quan un se sent estafat i sobretot un efecte de butxaca que repercuteix a la seva vida i a les seves necessitats, això és importantíssim, no?
1: Davant l'augment de casos de notícies enganyoses en l'economia, el Col·legi obrirà un canal de denúncies ciutadanes que estarà connectat directament amb la policia catalana i organismes supervisors com la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
3: Si després de tot el que t'informem a Ràdio Vilasacra cada dia t'han estafat, vol dir que no ens sents prou ni bé. I per tant, ja t'ho faràs.
4: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
5: A veure,

peix, carn i vegetals. Ah, i on ens trobes? Directament a setdoli.com. Entra i descobreix el nostre xec regal especial per particulars i empreses. Et sorprendrà. setdoli.com. Amb un clic tindràs un bon oli a taula.

0: perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda i entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11. Especial Diada. Només a Ràdio Vila-sacra.
1: Cuina amb la Maria.
2: Bueno, us explicaré el que faig la maionesa. Jo sempre la faig, no la compro mai feta. Això que diuen que ara l'estiu... Però mira, jo com que ja tinc els ous de casa i els faig amb els ous frescos, i mira, no sé, sempre l'hem feta i fins ara ens ha sortit força bé, perquè n'hi ha aquesta que compra també. Agafo el pot, bueno, de fer la maionesa, això, amb el mini primer, tot ja hi va el pot. I poso un ou, un clar i tot, després 4 grans de sal, 2 grans d'all, això com ho fem maionesa, maionesa per tota la colla. Si és per l'hivern vas amb torrades o així i poso més alls. Doncs 2 grans d'all tallats, els tallo com a ganivet, perquè si no llavors roden per dintre el d'allò del mini primer i a vegades no es tallen. I 4 gotes de vinagre i després oli, oli de girassol. Perquè l'he fet amb oli d'oliva i aquella furtó no ens acaba de convèncer. I poso oli de girassol cap a mig pot d'aquell. No sé, aquest pot és de mig litre o així. Doncs que agafi cap a mig pot. Poso el mini primer, que hi ha molta gent que m'han dit que els he explicat així, ja han trobat el sistema. Bueno, a mi també l'han explicat, eh? Agafo el mini primer i el poso a dintre, parat, eh? Que toqui a baix, que toqui a fondo. I a cap d'un instant, perquè diu que si agafa aire és quan la maionesa es nega. Al cap d'un instant que és parat allà al fondo, llavors ja li tinc tot, eh? L'ou, les 4 gotes de vinagre, una mica de sal i l'oli. Això ja ho tinc tot dintre el pot. Poso el mini primer a baix i a cap d'un, jo què sé, d'un instant, doncs el poso en marxa. Sense aixecar-lo. Que toqui a baix. Llavors es veu que va pujar

0: doble espès de la maionesa. Ja de seguida fa una cosa espessa, l'oli i el cim va quedant de moment net i allò espès va pujant, va pujant. Quan li falta que quasi bé sembla que ja vol sortir de l'oli, aixeco una mica, la barra del mini pimer, un xicamont que canvia, llavors fas ruc, canvia la fressa ja a l'instant, torno a baixar, torno a pujar a poc a poc, cada vegada pujo més amunt, fins que ja penes es veu oli, que només es veu allò espès, llavors ja surto de l'oli aquell, que es veu tot sol al dalt, i ja llavors amunt i avall, amunt i avall, un parell o tres de vegades, i ja queda una maionesa forta i espessa que enamora. Això sí, vigilem molt, de seguida cap a la nevera, si encara no l'hem de posar a taula, tapada amb un paper al bal, o a vegades hi poso una tassa de cap per avall a dalt del pot aquest i ho poso a la nevera. Després a la taula, i si per sopar necessitem n'agafem de la mateixa, si no l'endemà a l'estiu no l'aprofitem pas mai. Normalment en queda molt poqueta, llavors mira, ja va cap a la galleda dels porcs, perquè com que jo tinc porcs aprofito moltes i moltes coses, i totes les rentilles i totes les coses que no serveixen, si sobra vianda que no val la pena aprofitar-la, tinc una galleda expressa i ho poso a tallar, i els porcs fan festa major, allò els encanta, les peles del meló, les penes, això, cuita, i això doncs queda una maionesa forta i bona, bona, bona. I aquest és el secret, perquè a mi me se negava molt. Una veïna de casa també una vegada deia: ai, jo no hi ha pas maneres, me se nega de seguida, dona el sistema, perquè no es negués aquest, que no agafi aire, ficar el mini pimer a baix de tot i al cap d'un instant posar-ho en marxa, apretar i vas fent, ja veus que de seguida se'n puja lo espès de baix, va pujant i llavors s'aixeca un pelín, que ja es veu molt espès, i al cap d'una mica més doncs es acaba de fer sortir dalt, entrar i sortir, que agafi tot l'oli aquell, i s'ha acabat, ja està la maionesa, el secret de la maionesa.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Hi ha qui creu que registrant una paraula pot atrapar el nostre sentiment. Que es pot comprar un paisatge. Posar preu al mar. Registrar una manera de viure.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Això és impagable. No som estrelles, no ens cal. Ni necessitem cap etiqueta per saber d'on surt la força de la nostra costa. No ens cal comprar la nostra llibertat amb diners. Potser un dia algú vol registrar Costa Brava. No serem nosaltres. Aquesta terra no ens pertany, ens inspira.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vilasacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El tàper fa la competència al menú de migdia? Ja li preguntarem al director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: És una mica, diríem això, competència, el tàper del menú de migdia?
2: Bueno, jo diria que no és tant el tàper, sinó una pràctica que els supermercats de diferents marques han començat a posar en marxa ja des de fa uns quants anys, on de manera allunyada del que els permet la seva llicència i la legislació, munten en els establiments uns espais que tots els efectes s'assemblen molt, per no dir que són idèntics, a un servei de restauració o al servei d'un bar que pots tenir al costat, i aquest sí compleix amb la llicència corresponent i amb les seves normes, no? El que hem posat sobre la taula és una pràctica que és il·lícita segons la normativa que s'aplica a la ciutat de Barcelona, que malgrat ser il·lícita, molts establiments de distribució alimentària han posat en marxa, han creat espais de restauració a tots els efectes en els seus establiments, que això no ho empara ni la normativa ni la seva llicència, i el que hem demanat després de molt temps és que l'Ajuntament inspeccioni i retorni a la legalitat aquests establiments, com fa complir les normes, no cal dir-ho, als bars i restaurants de la ciutat.
1: Clar, passat el mes de juny, vosaltres, el Gremi de Restauració, vau denunciar aquest intrusisme professional a 30 supermercats de Barcelona per aquesta zona de descans en microones. El dia d'avui, com està aquesta denúncia? Ha prosperat?
2: Mira, jo diria que aquestes denúncies ja tenim una certa trajectòria, eh? Quan no es dirigeix l'activitat inspectora contra un petit bar, que aquí t'haig de dir que no hi ha cap mena de pietat per part de l'administració municipal, totes aquestes altres coses, o és una entitat com nosaltres que de manera perseverant estem posant sobre la taula i de manera acreditada els incompliments i fem o perseguim que l'Ajuntament actuï, si no, el que ens trobaríem és que hi hauria una queixa que no tindria cap mena de recorregut, perquè ho tenim comprovat des de fa molts anys amb l'altre fenomen colindant, que és el de les fleques amb degustació, i ens costa moltíssim, malgrat que l'Ajuntament ha corroborat en la majoria de casos que el que nosaltres denunciem és un fet i ells ho acrediten, ens costa moltíssim de que apliquin la mateixa vara de mesurar que apliquen en els locals de restauració de la ciutat. Per tant, et diria que estem a l'inici d'aquest procés de denúncia dels establiments de distribució alimentària que incompleixen la normativa municipal, que, com tu bé dius, el dia a mitjans de juny van presentar les primeres 30 denúncies contra establiments concrets, que a dia d'avui ja ho hem ampliat en 23 més, per tant, ja tenim 51 establiments de distribució alimentària on hem acreditat l'incompliment amb denúncies presentades i formulades davant de l'Ajuntament, i que perseguirem aquest tema fins al final, perquè el que no és de rebut és que hi hagi una activitat, com et deia, el de la restauració, on s'aplica zero pietat per part de l'actuació municipal, i hi hagi altres activitats que literalment fan el que els dona la gana sense que se'ls apliqui les conseqüències de l'incompliment normatiu que en aquest cas es produeix.
1: Sempre diuen, jo que vinc del món digital, sempre diuen, no?, que la tecnologia a vegades va abans que les lleis, però sembla que també en altres àmbits també passa, no?, que hàbits que es comencen a fer o que estan, com diem, legals, no?, fins que no arriba una llei o una regulació, doncs es va tirant, no?, a veure com acaba, bueno, en aquest cas això.
2: Jo diria que en aquests dos fenòmens que t'estic dient és fins i tot més greu, perquè normativament a la ciutat de Barcelona està prohibit des de fa molt de temps determinades coses. En el cas dels supermercats, la normativa municipal el que diu és que entre la línia de caixes i la sortida no hi pot haver cap activitat comercial o de serveis. Per tant, aquestes taules i cadires que determinades marques comercials, 51 locals que tenim a dia d'avui identificats, han col·locat taules i cadires per poder fer un servei de restauració de menjars que poden vendre a dintre del propi supermercat, és evident que està fora de normativa en el moment que ho ubiquen en aquest espai, que no hi pot haver res segons la normativa d'aplicació. I et diria que amb les fleques amb degustació passa un tant del mateix. La normativa és clara, i el que ha passat durant massa temps és que l'Ajuntament de Barcelona, que té molta predisposició a vigilar de manera constant el sector de la restauració, literalment no visita altres activitats econòmiques com són les fleques o com són els supermercats, i per això es produeix un incompliment claríssim, s'ultrapassen els límits legals amb absoluta impunitat davant de l'absència de control de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Doncs ja anirem seguint això a veure què és el que passa. Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració, moltes gràcies i bon profit.
2: A vosaltres igualment, bon dia.
3: La xarxa de comunicació local.
4: A la taula i al llit, el primer crit.
5: Festa i Fira de l'All i Oli de Creixell.
6: 33a edició del concurs internacional de l'All i Oli.
7: 13 de setembre a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
8: Tota la informació la trobareu a allioli-creixell.com.
9: Cançons amb història per gent amb química.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirma.
4: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per el Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
5: Això és Ràdio Vila-sacra.
6: Wow.
5: Que no et confonguin.
7: Au,
8: mira que bé.
9: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
10: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
11: 20 anys d'Espai Gironès.
12: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a fòrumgirona.cat.

0: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
1: El programa dels dilluns a mitjanit.
2: Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Habaneres a Vila-sacrà, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del centre cívic, amb el grup Peix Fregit.
1: Us hi esperem.
2: Trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
3: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacrà de Bon Matí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Banc Central Europeu vigila de ben a prop les grans tecnològiques nord-americanes. Per finançar els costos enormes de la intel·ligència artificial, companyies com Google o Amazon cada cop venen més bons, és a dir, més deute, dins del mercat europeu. Això, segons el BCE, podria fer que la competència als altres bons que venen les empreses i els governs d'Europa i obligar-los a pagar més diners perquè els títols europeus continuïn sent atractius. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
2: Com que els bons de les grans tecnològiques nord-americanes són tan solvents, s'estan convertint en una opció suculenta per als inversors europeus. Només dues empreses, Google i Amazon, ja concentren el 10% de tots els bons corporatius que s'han venut enguany a l'eurozona. Però pel Banc Central Europeu, si això es manté sota control, pot arribar a ser beneficiós, ho explica l'economista de l'Institut Bruegel, Rebecca Christie.
3: Com que tens aquestes empreses nord-americanes amb grans marques que venen al mercat de bons europeu, la gent pot dir, oh, el mercat de bons europeu és molt atractiu, és el lloc on cal ser. I això podria tenir un efecte contagi positiu per a les empreses europees.
2: Però també hi ha el risc que aquest contagi obligui les empreses europees a oferir interessos més alts, és a dir, més diners perquè la gent continuï comprant els seus bons. Segons el Banc Central Europeu, això també podria afectar els estats quan venguin lletres del tresor, amb l'objectiu de buscar finançament.
3: El pitjor escenari seria que un govern no trobés compradors per als seus bons. I quan no pots vendre bons per pagar les teves factures i no trobes ningú que vulgui comprar-los, llavors tens una crisi.
2: Dependrà de si els inversors europeus poden absorbir alhora la compra de bons europeus i de les grans tecnològiques nord-americanes.
0: Notícies en xarxa.
4: Comparteix la música en família.

0: perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
1: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: Dilluns a les 10 de la nit.
1: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
3: I parlant d'emocions...
4: 73.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: an.
1: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
2: D'amor?
1: Sí.
2: Quan?
1: Aviat.
2: Aviat?
1: Molt aviat.
2: Molt aviat?
1: Ja?
2: Ja?
1: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: I quin és el secret, es preguntava tothom. El control? No serà la humilitat, sense protagonistes, ni cap divinitat.
1: La feina ben feta. Qui no ho recorda? Una cosa molt nostra en els moments de més glòria.
2: Estimar el teu ofici, vigilar cada detall. Va cantant un poema Joan Maragall.
3: Tot està per fer. Podem aixecar el vol. Tot és possible, escrivia Martí i Pol.
4: Salvador Dalí, Pau Casals, Antoni Gaudí. Des d'aquí, Universals.
2: La Ruscalleda, amb la cullera. Amb la ploma, amb Monzó. Tu amb el teu martell, jo amb el meu ordinador.
5: Metges, periodistes, mecànics, pintors, fusters, lampistes, músics i escriptors.
6: I quin és el secret? Es preguntava tothom.
7: La passió, la dedicació, l'atreviment, la curiositat i estimar la feina és la nostra creativitat.
8: Són les ganes, treballar fort. Desperta, company, és millor que la sort.
9: No ens hem de reinventar, hem de seguir sent qui som. Fer les coses com sempre.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.

0: Segur que tots hem fet un simp alguna vegada, o ens han fet, o hem fet la cobra. Però això com es diu en català? No comerse una rosca.
1: No menjar-se res, una merda.
2: No menjar-se un... donut.
0: Per exemple, el pa com te'l menges?
1: En trossos.
3: Torrat.
0: Molt bé, no menjar-se un...
3: Torrat.
0: Torrat. Hacer un simpa. Ho has fet mai?
1: Sí.
4: No freqüentment.
0: No freqüentment.
2: He fet un no pagar, he fet un...
0: Per on et colaries? Per marxar sense pagar?
2: Per la finestra.
3: Per...
2: M'he colat
0: per... A un lloc més petitet, per on passa el gat...
2: Per la ratera.
0: La gatera?
2: La gatera.
0: Exacte. Colar-se per la gatera. Hacer una cobra.
1: Mai ho havia pensat. Hacer una cobra.
0: És una paraula composta.
1: Composta.
0: Imagina't que tu li vas a fer un petó amb ella i ella va fent com així, saps? Saps?
2: Coll girat, coll apartat.
0: Va fent així, amb el coll. Què va fent? El torso. Coll.
3: Torça colls.
0: Coll, al revés.
3: Coll torçat.
0: Coll torçat-se, molt bé. Estar de bajón.
2: De baixona.
1: Estar depre.
5: Estar deprimito.
0: També, de baixada.
2: De baixada.
0: I ja sabeu, Déu-n'hi-do.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmolla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923 24 21 i informa-te'n. Només una unitat per client. El rebràs sense despeses d'enviament per missatger. 923 24 21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 900 23 24 21.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
0: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
3: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
4: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
5: Si lo teu és el silenci.
6: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
7: Ràdio
8: Vila-sacra.
9: Ràdio
8: Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
10: Digue'm.
11: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
10: Dispensem?
12: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mampares, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila-sacra. Més info al 972-670073 o a friesmaterials.com.
13: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. Etalentum. A Etalentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. Etalentum. Next to people. Next to companies.
14: Si aquesta aire no refreda... Calor, suor, no refreda!
15: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
16: Pou Calzina, camí del Roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Bueno, una cosa, jo volia dir, mira, que els mitjans de comunicació estan fent molt èmfasis amb les coses dolentes de la joventut, quan mai a la vida, en la història d'aquest país, hi havia hagut tanta joventut entregada a les ONGs i al treball voluntari i incondicional i sense rebre res a canvi més que la satisfacció personal d'ajudar, com en aquests moments. Tenim una joventut fabulosa. Evidentment, hi ha un 0,01% que són criminals, que són violadors, que són lladres, que són... Però la majoria no. La majoria és una joventut fantàstica. Quan jo era jove, més jove, perquè ara encara soc jove, no hi havia tant voluntariat, eh? A la meva època jo no tenia amics que fossin voluntaris de res. I en canvi, ostres, o estan molt liats amb els estudis i realment no poden, o la majoria són voluntaris d'alguna cosa. I ho fan de tot cor, vull dir, sense esperar res a canvi. O sigui que jo aposto per la joventut. És una de les joventuts més sanes que tenim, eh? I clar, què surt a la tele? El botellón, la violació, el no sé què... I per què no surt l'altre? Si tenim una joventut fantàstica i fabulosa. En fi, ho deixo aquí.
0: Participa amb nosaltres.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
0: Repetiràs.

0: català. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: Bé, per aquí no els hi fotem. Com va el Gastropíndoles?
1: Va bé, va bé, va bé. Doncs ho estem passant bé, estem aprenent moltes coses, estem coneixent molts xefs i molts plats i, mira, estem fent com sempre. 107 de la FM.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Parlem del calci i les seves fonts alimentàries. Parlarem d'un mineral molt important que intervé en molts processos del nostre organisme, el calci. Aquesta vegada resoldrem els dubtes que es planteja la majoria de la població sobre si l'aport d'aquest mineral a la dieta és suficient per assegurar un bon estat de la salut. On està involucrat el calci dins del nostre organisme? Doncs en gairebé tots els processos metabòlics. Assegura un bon estat ossi dental, conjuntament amb el fòsfor i, per tant, prevé l'osteoporosis. Intervé en la coagulació sanguínia i el manteniment del ritme cardíac. Prevé les rampes, redueix la tensió arterial, ajuda en l'activitat neuromuscular, manté l'equilibri del pH, entre moltes d'altres funcions. Però sabeu quins són els aliments que contenen més calci? Segur que per la publicitat que se n'ha donat durant anys, us penseu que només la llet i els derivats làctics en són una bona font. Doncs hi ha molts altres aliments que també asseguren l'aport diari de calci de 1.000 mg al dia en adults, que es veu augmentat en infància i adolescència, en embaràs i lactància, edat avançada o certes patologies que ho requereixen. Aquests aliments són les begudes vegetals enriquides amb calci, el peix blau, sobretot les sardines, les crucíferes com el bròcoli, cuinant només 2-3 minuts, la col kale, la coliflor o la col, les algues, les llavors de sèsam, torrades, triturades o en format tagine, que és la crema de sèsam, els fruits secs com les ametlles, els llegums com els cigrons, les mongetes seques o la soja o les figues seques. Però a més de consumir aquests aliments rics en calci, també haurem de promoure altres hàbits que ens millorin la seva absorció. Primer de tot, cal moure's. L'activitat física ajuda a fixar el calci als ossos. S'ha de fer una dieta rica en magnesi, que promou la calcitonina i augmenta el nivell de calci als ossos. En són font els cereals integrals, les llegums, les verdures de fulla verda, les algues, els fruits secs i les llavors. Es poden remullar els cereals i les llegums per reduir-ne substàncies com l'àcid fític que dificulten l'absorció del calci. Es pot reduir la sal refinada de la dieta present en snacks, patates chips, galetes, pa, llaunes, conserves. També evitar medicaments com els protectors d'estómac si no són prescrits per professionals mèdics. Evitar aliments inhibidors del calci com les begudes carbonatades, l'alcohol, els aliments processats o un excés de cafè. Assegurar l'aport de vitamina B12 i de vitamina K, com les del rovell de l'ou, verdures de fulla verda o el fermentat de col, per exemple, i assegurar tenir uns bons nivells de vitamina D, prenent el sol 15-20 minuts al dia sense protector solar a l'hivern. Així doncs, sabem que un plat de bròcoli o un got de beguda vegetal enriquida amb calci o una cullerada de sèsam o un plat de cigrons equivalen al calci que aporta un got de llet, podem concloure que fent una dieta amb una bona combinació al llarg del dia de tots aquests aliments assegurarem l'aport diari de calci recomanat.

0: però l'estiu s'acaba. A Exit, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: En el 107 de la FM...

0: temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre. Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: viatge en el temps.
1: I parlant d'emocions...
2: 53.
3: És Ràdio Vila-sacra. Des de l'Alt Empordà al món, avui Garriguella.
4: Són dues germanes que viuen al Pla prop de les Bassanes que han de veremar. La gran, Gerisena, a prop del molí veu passar serena el que fan camí. Noves, la petita, que tant ha crescut de cada collita en treu fortitud. Cada una s'apinya en el propi clos, treballa la vinya i vella el seu tros. La gran es fa vella, la petita gran. Són de Garriguella i no se'n veurà.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada
0: ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: Hortosa Empordà.
1: Fruites i verdures són la nostra especialitat.
0: La millor qualitat, el millor preu.
1: Ens trobarà a la carretera Nacional 2, quilòmetre 9, Hostalets de Llers.
0: I a Mercabarna, pavelló B, 2009.
1: També al telèfon 972 50 56 76.
2: Tanca els ulls.
3: El teu jardí ja està llest pel gran despertar de la primavera? A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Decora el teu jardí amb tes de colors, eines de jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot el preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action, petits preus, grans somriures.
4: Action Figueres. El Carrefour de Vilatenim.

0: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: Escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: Som d'aquí.
3: La vida sona bé. Escolta-la.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
5: Els drets humans en la ràdio estan molt presents. Per exemple, el dret a l'accés a les minories. És a dir, el dret que col·lectius que passen normalment desapercebuts tenen per a estar presents. El dret a la informació, doncs, és la base, la pedra angular des de la ràdio, i sobretot la pluralitat informativa, estar millor informats i informades, i la consolidació dels drets humans. I pot ser això incomoda a algú.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
3: Repetiràs.

0: Escolta.
1: Jordi, desperta.
2: Què passa?
1: Estàs parlant amb somnis?
2: M'has tallat el rotllo.
3: Listeriosi. Consells de seguretat alimentària. La listeriosi és una malaltia poc freqüent que es transmet pel consum d'aliments contaminats pel bacteri Listeria. La listeriosi afecta de forma més greu a embarassades, nounats, persones amb les defenses debilitades, malalts crònics, persones d'edat avançada o sotmeses a determinats tractaments mèdics. Listeria és resistent al fred i pot créixer a baixes temperatures, però la calor el destrueix. Per prevenir la listeriosi, netegeu el refrigerador amb regularitat. Assegureu-vos que la temperatura del refrigerador és de 4 graus centígrads o menys. Guardeu tapats a la nevera els aliments que necessiten fred, així com els preparats i els sobrants. Respecteu les dates de consum dels aliments i, un cop oberts, consumiu-los el més aviat possible, especialment els refrigerats llestos per al consum. Consumiu els aliments sobrants abans de 3 dies i rescalfeu-los bé just abans de consumir-los. Cuineu i rescalfeu completament els aliments. La calor mata els bacteris. Renteu-vos les mans i netegeu les superfícies i els estris abans i després de cuinar o manipular aliments. Renteu i talleu les fruites i verdures just abans de consumir-les. Embarassades i persones amb les defenses debilitades, eviteu el consum de llet crua i formatges frescos o de pasta tova elaborats amb llet crua. Peix fumat, carn i derivats no cuinats, embotits llescats i patés refrigerats, germinats crus, vegetals tallats amb molta antelació. Desinfecteu les verdures crues en una solució d'hipoclorit durant 5 minuts. Per prevenir tocs i infeccions alimentàries, respecteu sempre les 4 normes bàsiques de seguretat alimentària. Netejar, separar, coure, refredar. 061. CatSalut respon. Departament de Salut. Generalitat.

0: d'una trentena de pares simulaven l'abandonament dels seus fills menors a estrangers perquè se'n fes càrrec l'administració. L'operació l'ha centralitzat la policia espanyola. S'ha centrat, com us dèiem, a Tarragona, on s'han retornat els pares 22 menors. Manel Sastre.
1: El modus operandi, segons la policia, consistia a portar els menors a l'estat espanyol amb visats de turisme i després abandonar-los prop de comissaries de policia i centres de menors on demanaven l'acolliment per trobar-se en situació de desemparament. Segons els agents, molts dels pares tenen un nivell econòmic mitjà alt i preparaven aquests abandonaments per aprofitar-se del sistema de protecció als menors estrangers no acompanyats a l'estat espanyol. S'han estudiat més d'un centenar de casos, tots a la demarcació de Tarragona, i calculen que el frau a la Seguretat Social superaria el 1,5 milió d'euros. En total, s'han detingut 30 persones i 22 dels menors ja han estat retornats als seus progenitors.
2: Pensa, pensa.

0: Arriba la Ruta del Xató.
1: L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
0: Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com
1: amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.

0: què Ràdio Vila-sacra és el que és?
1: Un, dos, tres, raona un cop més.
2: Música seleccionada, el detall, per sensació auditiva i lineal, a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
3: Mira, ens encanta i ens agrada la seva naturalitat.
2: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
3: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
2: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
3: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
2: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
3: Sí, sí, jo crec que és... transmet alguna que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
4: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
5: Com et quedes?
6: I parlant d'emocions...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
2: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
3: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mesos de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia, que la gent també ho ha aprofitat.
2: Vilalta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
4: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
5: Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats.
6: Intel·ligència artificial, Ràdio Vila-sacra.
5: Apunta't. És útil i és gratis.
7: Ah, bueno, eso sí.
5: I no et perdis res.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà. Coses de Figueres que cal tenir present.
1: Ganes de clàssics?
2: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.

0: ara farem un petit experiment. Quan arriba el fred, un dels plats que més venen de gust són les sopes i els brous. Els brous més coneguts són els de pollastre o fons blanc, que es fa amb la cocció d'ossos, carcasses o restes de carn d'ocell, juntament amb verdures i hortalisses fresques. El brou de peix o fumet, que es prepara afegint a les verdures peces de peix, generalment blanc, amb caps, cues i espines, a més de les closques del marisc. Necessita menys temps de cocció que els brous de pollastre o verdures. I el brou de verdures fet només amb verdures i hortalisses, com ara ceba, porro, pastanaga i api. El de pollastre és el complement ideal per preparar cremes i purés o per a usar com a base en guisats, arrossos, salses i consomers. El de peix és la base de cremes de marisc, sopes de peix, paelles o salses marineres. Els de verdures són brous lleugers i se solen utilitzar com a base d'altres receptes.
1: Ràdio Vila-sacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vila-sacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
2: Et transmet molt bones vibracions.

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
4: La clau de volta. Quins tipus d'anticossos genera el nostre sistema immunitari?
5: Gemma Montconill, investigadora en immunologia de l'Institut de Salut Global de Barcelona.
6: Els humans tenim 5 tipus diferents d'anticossos: IgA, IgM, IgG, IgE i IgD. Difereixen en la seva localització, les seves propietats biològiques i funcions, i també la capacitat de reconèixer els diferents parts de patògens. La IgA es produeix sobretot en mucosa. En canvi, la IgG la trobem en sang i altres fluids corporals. Les IgAs protegeixen contra infeccions en les mucoses i les IgGs contra patògens invasors. La IgE, en canvi, protegeix contra paràsits i està involucrada en l'al·lèrgia. A més, es produeixen en moments diferents. En una primera infecció, primer es produeix la IgM de forma molt ràpida, però relativament breu, i després la IgG, que és l'isotip que perdura al llarg del temps i que dona protecció front a noves infeccions amb el mateix patogen.
7: Lo importante en esta vida no es ni cantar bien ni mal. Lo importante es cantar.
8: ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!

0: Divendres 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11. Especial Diada. Només a Ràdio Vila-sacra.
1: reinogourmet.com. Reino Gourmet, qualitat Navarra.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un viatge a través de les lleis de la termodinàmica.
1: Es tracta de l'obra El frigorífico de Einstein, de l'enginyer, productor de documentals i divulgador científic Paul Sen. El llibre explica com les lleis de la termodinàmica regeixen tot l'univers i ens descobreix les ments que les van desxifrar. Investigadors en àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la química, la biologia, les matemàtiques o la cosmologia. En l'obra, Sen ens presenta tots els protagonistes que van contribuir al coneixement d'aquestes lleis i ens explica com són d'importants, ja que determinen coses tan diferents com el comportament de les nostres cèl·lules o la dinàmica dels forats negres.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Consell de Ministres ha aprovat la desclassificació de documents del CNI relacionats amb l'entrada massiva de migrants Pau Alemany.
2: Es tracta de 40 documents de distintes entitats policials i d'intel·ligència elaborats entre l'1 de juliol i l'1 d'agost que es podran consultar al web de la Moncloa. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha defensat que el govern ha sigut transparent en tot moment.
3: La voluntat del govern d'Espanya és que la ciutadania acceda a la informació de la que se dispone, perquè no tenemos nada que esconder.
2: Amb aquesta publicació, el govern pretén argumentar que desconeixia l'abast de la crisi que s'estava gestant al Marroc. Una versió que xoca amb el contingut d'un informe de la policia d'estrangeria en què sí que s'apunta a la intervenció del govern marroquí per orientar els migrants cap a la frontera.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Busca, compara...

0: Empúria Brava quan passis per davant.
1: Mira, para,
0: para. Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
2: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
1: Uau!
0: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava, atura't a l'hora que vulguis.
3: Ràdio Vilasacra.
4: La ràdio.
3: Tens sensacions cada hora, cada minut, cada segon.
5: Però qual és tu don?
4: La ràdio.

0: festa i fira de l'all i oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'all i oli.
2: 13 de setembre, a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaia.
3: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
4: Ara toca calma.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: Vintena Festa de la Sardana.
2: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
3: A càrrec de la principal de les Escaules.
4: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Educació instal·la ventiladors a 27 centres educatius gironins per pal·liar els efectes de la calor. La primera fase del programa ha suposat una inversió d'uns 666.000 euros a les comarques gironines. L'activitat quirúrgica cau un 10% als hospitals gironins en plena campanya contra les hores extres. La llista d'espera suma 578 pacients en un mes i el Sindicat Metges de Catalunya sosté que la davallada evidencia la dependència del sistema de les hores extres dels facultatius. Joves emprenedors d'arreu de l'Estat es formen a Girona en intel·ligència artificial i lideratge. Camp de generació propòsit 2.0, que continuarà al Teatre Museu Dalí de Figueres.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions...
3: Nou.
4: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
5: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
6: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.

0: Una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Tot canvia i cada dia pot ser millor que l'anterior. Les nous catalanes són salut pel cor, memòria per la vida i energia per seguir endavant. Tradició i futur en un sol cruixit. Salut i territori amb les nous catalanes. Canvia de nou. Coneix-nos a nouscatalanes.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: No tot ha estat calor aquest any. Les pluges del 2026 han afavorit la reproducció de diverses espècies als aiguamolls de l'Empordà, entre elles l'agró roig, que aquest any ha assolit la xifra més alta des que s'entenen registres. Girona, Gemma Esteve.
3: L'agró roig és un ocell marró de cames llargues que passa l'hivern a l'Àfrica subsahariana i que cada primavera torna a Europa per reproduir-se. Aquest any els aiguamolls de l'Empordà han registrat la xifra més alta d'aquesta au des de 1993, quan es van començar a tenir les primeres dades. En total s'hi han comptabilitzat 80 parelles. El director dels aiguamolls, Pons Feliu, explica que es deu sobretot a les pluges de l'hivern i la primavera, que han permès mantenir bons nivells d'aigua i unes condicions favorables per a les espècies que viuen o passen pel parc.
4: Espècies aquàtiques com els agrons, com els martinets, com els cames llargues, com anàtides, cabossets, fotges, el que volen és aigua, no només per reproduir-se, tenir llocs amb hàbitats adequats per poder fer el niu i per poder reproduir, sinó també per alimentació. Si tenim aigua suficient, aquestes espècies troben peix, troben amfibis, troben insectes aquàtics, etc. I per tant és clau poder tenir nivells d'aigua elevats.
3: Per poder comptar les parelles, s'han sobrevolat amb dron els canyissars. També s'han detectat dues parelles de bernat pescaire, una espècie que fins ara no hi criava. És un ocell molt vinculat als ambients aquàtics i que necessita zones amb aigua i aliment per reproduir-se.
0: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra. Tu pots ser part del canvi.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Preguntes sense resposta.
2: Algú em pot explicar si els dibuixos animats que ofereixen les diferents cadenes de televisió, on hi ha agressivitat, violència, llenguatge groller i poc respectuós, són adequats per al públic infantil i juvenil de la societat actual? Quin tipus de persones dirigeixen mitjans de comunicació on divulgar la vida poc grata de famosos, conèixer els detalls dels uns i els altres, amb els seus draps bruts i baixeses, i creure que són d'interès en hores de màxima audiència? Anem bé? És aquesta la societat que volem? Són preguntes a les quals jo no tinc resposta i si algú em fa el favor de fer-me arribar una resposta, li ho agrairé de tot cor. Traca, traca,
1: traca, traca. Contestador 972511268 i WhatsApp 65619 7062.

0: Habaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del centre cívic, amb el grup Peix Fregit.
1: Us hi esperem.
2: Trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
0: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament, què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tota la vinya del senyor.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Totes les coses que toques, colores que sents i que plores. Per anar de la mà, per créixer, menjar, caminar i respirar. Tenim un pla.

0: en origen i en essència. Ametller Origen.
1: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
2: Tots hi som. El Centre de Teràpies Especialitzades en Autisme i Diversitat Funcional, amb serveis residencials d'acció educativa. Atenem a les persones, especialment els infants, adolescents i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat. Ens trobaràs al carrer Sant Llàtzer 53 de Figueres i als telèfons 872-985-678 o bé al 640-233-566. Tots hi som.
3: Un viatge en el temps.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raons prou. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

0: El raïm és una fruita ideal per fer una dieta desintoxicant per beneficiar-se de les seves propietats depuratives. És també un producte fantàstic per a malalts de reumatisme, gota o artritis. Aquí no acaba la cosa, perquè és molt recomanable per qui pateix problemes de ronyó o del sistema circulatori.
1: I és que els productes catalans són salut.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, truco desde Cabanes. ¿Podeu dedicar una cançó a Associació de Mestresses de Casa? Radio Vila Sacra la millor. Gràcies.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs. Abacus, sempre amb la cultura.

0: tothom. Mec!
1: Ostres.
0: Ens han preguntat si el signe d'interrogació inicial és correcte en català. Perquè a l'escola ens van dir que només es posava en castellà, però en alguns llibres en català el posen. A veure, és cert que a la tradició d'escriptura catalana aquest signe no se sol posar. Les preguntes es marquen amb un signe d'interrogació al final. Ara bé, hi ha un cas en què generalment tothom accepta l'ús del signe d'interrogació al principi i és a les preguntes molt llargues, de dues línies o més. Ara bé, així s'ajuda el lector a veure que allò tan llarg és una pregunta i comença en tal punt. També és cert que alguns filòlegs defensen l'ús d'aquest signe en absolutament tots els casos, igual que es fa en castellà. O sigui que si posant aquest signe, per molt que no formi part de la tradició catalana, fas que la lectura sigui més senzilla, el pots posar sense remordiments.
2: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es

0: Festa i Fira de l'All i Oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'All i Oli.
2: 13 de setembre a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
3: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
4: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
5: Ràdio Vilasacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
6: Ai, madre! ¿Y dónde voy yo?

0: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
1: Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
2: Pareu bé l'orella.
3: La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

0: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

segur que l'heu reconegut. És un dels grans èxits de Simon & Garfunkel, el duet de folk rock format per Paul Simon i Art Garfunkel i que es va convertir en un dels grups musicals més populars dels anys 60.

0: Però qui era aquesta senyora Robinson, protagonista de la lletra de la cançó? Si heu vist El graduat, segur que la identifiqueu amb la protagonista d'aquesta pel·lícula. Una cinta dirigida per Mike Nichols, on l'actriu Anne Bancroft es posa en la pell d'una dona madura que sedueix un jove interpretat per Dustin Hoffman que acaba de graduar-se a la universitat.
1: Mrs. Robinson, here we are. You got me into your house, you give me a drink, you put on music, now you start opening up your personal life to me and tell me your husband won't be home for hours.
0: El tema de Simon & Garfunkel agafa com a títol directament el nom de la protagonista femenina del graduat, però el que molta gent no sap és que la font d'inspiració originària de la cançó no va ser aquest personatge cinematogràfic. Aquesta és la història de com va sorgir aquest gran tema, que és Mrs. Robinson. Paul Simon i Art Garfunkel havien crescut plegats en un barri del districte novaiorquès de Queens i en els seus dies d'institut ja havien format un duet que van batejar com Tom and Jerry, en referència als personatges de dibuixos animats del mateix nom. Quan es van retrobar el 1963, tots dos eren ja a la universitat i van decidir donar-se a conèixer amb la simple combinació dels seus cognoms. El seu primer treball discogràfic va ser un fracàs tan gran que els músics van optar per separar-se. Però al cap d'un parell d'anys es van tornar a tancar a un estudi per enregistrar nous temes. I el disc que van editar fruit d'aquest segon treball, ara sí, els va llançar la fama. L'estil folk i intimista de les seves cançons va connectar amb tota una generació d'americans que gaudien i s'identificaven amb les seves creacions musicals, i el director de cinema, Mike Nichols, va ser un d'ells. Nichols era un gran admirador de Simon & Garfunkel, per això, quan va començar a treballar en El graduat, va decidir incloure tres dels seus temes a la banda sonora. The Sound of Silence, Scarborough Fair i April Come She Will ja estava previst que sonessin en diferents escenes, però el que de debò li feia il·lusió a Nichols era que el duet composés un tema nou expressament per a la pel·lícula. Nichols va contactar amb ells i els ho va plantejar, però en aquella època els músics estaven molt atrafegats entre concerts i la preparació d'un nou disc, i li van contestar que no veien com assumir l'encàrrec. En una conversa posterior, però, es va obrir una porta. Art Garfunkel va explicar al director que Paul Simon estava treballant en una cançó titulada Mrs. Roosevelt. I quan el cineasta va adonar-se que el cognom Roosevelt tenia el mateix nombre de síl·labes que el de la protagonista del graduat, els va plantejar de canviar el títol pel de Mrs. Robinson i adaptar la història per fer-la encaixar en el guió del film. Els músics van acceptar donar-li un tom al tema per fer el que els demanava el cineasta, i el resultat va ser un autèntic

0: Paul Simon va reorientar part de la lletra que ja tenia escrita per explicar la història del personatge interpretat per Anne Bancroft. No obstant això, es va permetre la llicència d'introduir-hi alguns elements referents a la figura femenina que inicialment havia inspirat el tema i que no era un altre que Eleanor Roosevelt, esposa del president Franklin Delano Roosevelt.
1: I'm very glad to be able to take part in this celebration in St. Louis on Human Rights Day.
0: Amb aquest nou enfoc, la cançó va passar de parlar de qui fou la primera dama dels Estats Units des de 1933 a 1945 a recollir la història de la seductora de jovenets protagonista del graduat. Però tot i això, el músic va voler amagar dins del tema petits detalls en homenatge a la dona a qui en un inici havia volgut dedicar-lo. Un parell d'exemples. Quan canta... Ho fa en referència al paper que Eleanor Roosevelt va tenir durant les campanyes electorals que va viure al costat del seu marit. I quan expressa... Ho fa en al·lusió al seu destacat activisme pels drets de les dones i els negres, posant per davant dels seus interessos les ganes d'ajudar els altres.

passat més de mig segle des que Mrs. Robinson es convertís en tot un clàssic i, com tots els clàssics, no ha escapat de ser versionat en diferents ocasions. Una de les reinterpretacions més destacades és la que en van fer The Lemonheads als anys 90. Amb el seu rock alternatiu, la banda de Boston va tornar a fer reaparèixer el tema a les llistes d'èxits i va aconseguir que els fills d'aquells que havien crescut amb els temes de Simon & Garfunkel 30 anys abans descobrissin Mrs. Robinson, una cançó que ja forma part de la banda sonora de diverses generacions.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: A sopar!
2: I què sopem avui?
1: Uramaki Sushi.
2: Sí.
1: A Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós tenim Uramaki Sushi, amb combinacions de sushi i els uramakis especials. Extraordinaris. Uramaki Sushi, per emportar. Comandes al 610 94 44 87. Uramaki Sushi, a Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós.

posant les coses al seu lloc, et sents molt bé. No et conformis amb qualsevol cosa i descobreix un lloc en el qual tota la qualitat, la garantia i la comoditat tenen el seu lloc.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Tenim el que d'altres no tenen.
4: Oye, jote.
5: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
6: ¿Cómo, eh? ¿Te habías imaginado esto?
7: No sé, yo es que estoy muy nerviosa contigo al lado.
8: Hostia, ya marroquí.
6: Bueno.
7: Ay, es que sí, es más guapo en persona aún, ¿eh?
6: ¿Te gusta?
9: La nit estava calenta.
6: Pues nada, Paula. Ay. Nos quedan 9.
7: Ya vale, vale. Abrirme ya.
6: ¡Epa! Abrirme ya, dice.
7: No.
6: ¡9 vale 100.000!
7: Qué bonito es el amor, de verdad.
10: A saber, ¿eh? Pero bueno, tú eres tonto.
11: La juventud está preparadísima.
12: Yo pienso, amb sinceritat, que és un moment tonto que tothom tenim a la vida, perquè no li veig cap més explicació.
13: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure l'agricultura sostenible d'aquí a l'any 2030 són els nous objectius del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. És un problema que implica a tothom, per això és imprescindible conèixer aquelles bones pràctiques pel no malbaratament dels aliments.
4: La principal seria la planificació de la compra, per saber què vull comprar, quan som a la família i què penso fer amb aquests aliments per aprofitar-los al màxim. Després seria el tema de la conservació i l'emmagatzematge dels aliments, veure què és en fresc, en quin espai de la nevera l'he de col·locar, quants dies puc mantenir aquell aliment a la nevera en les millors condicions possibles. I després seria el tema d'ajustar la mida de les racions, tant pel que fem a l'hora de cuinar com pel que fem a l'hora de consumir pròpiament, no? De servir, perquè tenim una certa tendència a servir plats de racions més abundants dels que podríem acabar. I llavors acabem tirant sobres d'aquests plats i això ens ocasiona doncs, un 25% més o menys el malbaratament alimentari.
3: Perquè saber aprofitar el menjar i mantenir una dieta equilibrada és una tasca imprescindible que pot realitzar tothom.
5: Per exemple, utilitzar sempre bosses i fer racions petites a la congelació, no fer racions massa grosses, sempre escriure el que hi ha dintre perquè si no passa el temps i no saps què hi ha a la nevera i sobretot posar la data en la qual s'ha congelat. Crec que és molt útil, per exemple, utilitzar aquelles bosses per fer glaçons de gel perquè així ens pots fer porcions petites i anar retirant en cada moment el que necessitis. Hi ha coses molt senzilles, per exemple, que ens sobren verdures, doncs podem fer quiche, podem fer sopes i cremes, podem fer croquetes, podem fer crestes. Si la fruita se'ns queda una mica tocada i ja no està tan maca, bueno, es poden fer marmelades o compotes, es poden fer batuts, es poden fer pastissos o tartes. És a dir, abans de llançar res que sigui en principi comestible, donem-li dues voltes, perquè segur que li podem donar un nou ús i possiblement ens sorprendrà el resultat.
6: Som

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada, el Carles, que organitza la subhasta a la llotja, la Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, el Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

connecta mentre ets on vulguis estar. Deixa que flueixi la nostra sintonia i notaràs que el teu cos i la teva ment han entrat en una gran millora minut a minut, hora rere hora.

0: Sabies que la pantalla del televisor emet una radiació de calor com pot fer-ho una estufa?
1: Què?
0: Sabies que més gran la pantalla, més radiació i més calor?
1: Com?
0: Sabies que tenir la televisió apagada, a més de reduir molt la calor, tonifica el cervell? El silenci, un llibre, música o ràdio són molt més saludables.

0: Ràdio Vilasacra és la de casa.
1: Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans Unides. La salut, dret de tots. Actua. Mans Unides. Gràcies per col·laborar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Miguel i la seva parella viuen al carrer Riereta 37, al barri del Raval de Barcelona, des de fa 9 anys. Quan van arribar, per aquest pis de 39 metres quadrats, pagaven poc més de 500 euros. L'edifici era propietat de Solvia, la immobiliària del Banc de Sabadell. Però quan portaven 3 anys vivint allà, que era quan coincidia amb la renovació del lloguer, Solvia va vendre l'edifici a Vivenio, un fons d'inversió que els va oferir un nou contracte.
2: Pujar-nos a 700 i pico euros, més al tercer any pujar-nos una estipulació que arribava als 1.000 euros.
1: En coincidir amb les moratòries per la Covid, van poder continuar amb el preu inicial. Després va arribar la primera pròrroga d'un any per la regulació dels preus dels lloguers i ja l'any 2022, abans de la nova regulació dels preus, Vivenio va fer una última oferta.
2: Ens van fer ofertes de 800, 900, 1.000 euros i nosaltres vam dir, vale, tot això m'ho poses per escrit, però mai arribava aquest escrit. De manera que nosaltres, al final, vam fer un ens quedem i d'aquesta manera entrem en un procés judicial.
1: Cada mes consignen els diners del lloguer al jutjat. El Miguel explica que poden pagar el lloguer. No són una família en situació de vulnerabilitat, però volen poder viure al lloc on ells han escollit.
2: Aquesta és la nostra casa. Nosaltres el que volem és quedar-nos al pis i pagar el lloguer, no? Si marxem d'aquest pis i anem a un altre pis, actualitzarem aquestes condicions i després ens fotran fora d'aquest pis per la mateixa situació i després ens fotran fora del següent per la mateixa situació i acabarem vivint a Girona.
1: I volen poder pagar el que marca la llei.
2: Si a nosaltres ens diguessin, sí, l'índex de preu és 600 i pico, pues clar que sí, pues 600 i pico no tenc cap problema en pagar 600 i pico, perquè és la llei. El que no pot ser és que aquesta gent faci el negoci perquè aquest mateix pis ho llogaran a 2.300 euros, que és el que estan posant a les plataformes. Que és una burrada.
1: El David i la seva parella són un dels molts exemples de persones que reclamen poder pagar el preu que marca la llei, però també hi ha moltes d'altres que simplement no poden pagar, tot i tenir un sou, com el Reixit. Té 53 anys i va arribar a Barcelona fa 35. Viu en un pis al carrer Consell de Cent, a prop de la Sagrada Família, amb la seva dona i els seus tres fills, de 15, 10 i 7 anys. Treballa de cuiner a una escola amb contracte fixe discontinu, però durant la pandèmia no va poder pagar el lloguer i després el fons inversor Vandor va comprar l'edifici. Dels 28 habitatges que hi ha en aquest bloc, ara només queden 6 famílies. La resta s'han convertit en pisos turístics. Vandor li va oferir 15.000 euros al Reixit perquè marxessin.
3: Y me dijo, coge dinero, este vas. Y dijo, yo no puedo coger dinero, déjame vivir. Que me dijo, no, no, te coge dinero y te salir. Me ofrecí 15.000 euros. No quiero dinero. Yo le pago al máximo hasta 800 euros, sí.
1: Dels seus tres fills, només el gran sap que els trauran de casa.
3: Solo mayor que tiene 15 años y tiene todo y me explicando cada día, papá, dónde vamos, dónde salimos, qué hacemos.
1: Fa 18 anys que viuen aquí, però aquesta situació l'angoixa. El 29 de setembre és la data del llançament del Reixit i la seva família de casa seva i encara no tenen cap alternativa habitacional.
4: Però com pot ser? Amb la quantitat de llestos que governen el món i les grans cadenes de televisió amb les seves grans informacions i tertúlies de savis, com pot ser? Música per

0: Hey, ¿cómo estás?
1: Ambradio Vilasacra, sempre perfecto.
2: Podria ser, no dic que ho sigui, eh?
3: Però aquesta sensació
2: que a casa nostra tenim...
4: Cavity, sí.
5: La meva.
3: Que estigui...
5: La què?
3: Llarga i densa.
4: Hola!
3: Ha quedat clar?
6: En B alta, no?
3: En D.
6: Guai del Paraguai.
3: No, en T.
6: Cafè?
3: T.
6: Cafè?
3: Oi que m'heu sentit dir això?
6: N'és cafè?
4: Cavity, sí.
0: Ara farem un petit experiment.
4: Eh? Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
7: Bon dia i bona hora. Quan tu separes el... perquè t'entenguem el segó, que és que seria la closca del gra de blat, de l'almidó, que és la farina, llavors el que estàs fent és traient-li totes les propietats bones i beneficioses i només deixant allò, diguéssim, que serveix per afartar-te, no per alimentar-te, no, sinó per matar la gana. I la veritat és que la societat, hòstia, ens hem enganxat a lo fàcil, a lo... i llavors, collons, tombar això, doncs és difícil. En resumides cuentes, aviam, jo penso que s'està en el camí de saber coses, però tampoc és 100% fiable, perquè hi ha moltes teories i molta gent que té molts coneixements que opina contradictòriament.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fer volar la imaginació.
3: Sí. Eternament.
4: Ai. L'opció dels que en saben.

0: 40.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
1: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
2: Cors que veuen art a l'instant.
3: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
4: Visita l'Alt Empordà!
5: Esperit Empordà.

0: Més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
1: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana el dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
2: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. La

0: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.
1: Permeti'm la documentació.
2: Hola, Laia.
1: Ostres, Mireia.
2: Ja ets mossa d'esquadra?
1: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
2: Jo continuo preparant-me online.
1: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
3: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra, amb Òrbita Gironina, tu pots.

0: Show de luz tarda.
1: Radio Vila Sacra, ñaca, ñaca, ñaca.

0: I parlant d'emocions.
1: 12. 100% Empordà.
2: Trucar.
3: Hauré trucat. No, no.
2: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
5: Trucaran?
6: Hauran trucat?
7: Hauran trucat.
6: Vale.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia, sóc la Rita Martínez. T'envio moltes forces a tu perquè et tiris endavant la ràdio, que no desfalleixis, vale? Adéu.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Produccions Grup Cultural.

0: informació, música, entreteniment.
1: Canviem ara de registre.
2: Restaurant Halai no Para. Trobarà una selecció de menjar per Halai no Para.
3: Ja t'ha dit més. Per més i tot, no s'ho pensi. Pensis-ho.
2: Ens trobarà al carrer Gamba, 25, d'allà amunt. Mobles a moblar i decorar, tot és començar. Trobarà una selecció per decorar i començar.
3: Tot i més i tot. No s'ho pensi, pensi-s'ho.
2: Ens trobarà al carrer Taboret 25, d'allà amunt. Fustes i llenya crema, que te crema Macarena. Trobarà una selecció per cremar ballant la Macarena.
3: No t'ha dit més, per més i tot. No s'ho pensi, pensi-s'ho.
2: Ens trobarà al carrer Pi, 25 d'allà amunt. Recordi, som la puça de l'Empordà, la que ho recomana sense parar.
3: I amb la varietat que ens caracteritza per no morir-se de risa.
4: El 107 de la FM.
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Et deixem uns segons perquè pensis.
5: A la vida cadascú el seu aire, tot i que he de pensar la majoria, no gaire, i mirant al voltant ho entenem a l'instant, per això.
6: I que tota la resta, Ràdio Vila-sacra des del matí al vespre, ho saben tots els pobles de l'Empordà, on arriben les sensacions del bon pensar, ho entens ja? O encara no hi ha manera, doncs mentrestant menjaré una pera, i si no és temps, doncs una cirera, i si tampoc, doncs un baricot, tot sempre arrel, amb Ràdio Vila-sacra, perquè això ho demana el bon cervell. Yeah.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: La màquina del temps.
2: De la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: quina nostàlgia. Bueno, jo nostàlgia de res, perquè al final no els vaig viure els Beatles, jo. Vull dir que tampoc és... Vull dir que no els, tothom ha viscut els Beatles sense haver viscut a l'època dels Beatles.
1: Exactament.
0: Perquè són transversals a qualsevol edat.
1: Clar. Jo vaig veure els Beatles a través de persona interposada que era del meu pare. Però, en realitat, clar, quan els Beatles estaven en su momento, jo tenia 4 o 5 anys.
0: Anys 60.
1: No, encara no havia nascut.
0: Clar, no, per això.
1: No, jo vaig 67.
0: Sí, jo ho sé, jo ho sé.
1: No, que ho pensem a posar més anys els que ja tinc, senyores.
0: No, no, deia que justament eren els anys 60, final 50, vull dir, aquella dècada daurada.
1: No, aquell moment jo encara no era en aquest món. Però sí era en el món els Beatles i aquest meravellós documental. L'altre dia l'Elena Ramos, que la tenim de vacances, quina llàstima que no hi sigui, perquè estava exaltadíssima i excitadíssima amb aquest documental, que és brutal, no? Lo siguiente.
0: Jo és que crec que després... O sigui, la típica pregunta de merda que et fa tothom, d'aquests més dels Beatles o dels Rolling?
1: Oh, que pesada, aquesta pregunta.
0: Pesadíssima, és més com... Del papa o la mama?
1: Sí, és més com... T'agraden més les enciamades o les trufes?
0: Ah, mira, no m'havia plantejat mai així. Abans diria ensaïmades o croissants.
1: Jo diria ensaïmada de cabell d'àngel, que és la que em vaig
0: sortir ahir. De cabell d'àngel, eh? No, a mi m'agrada més la crema.
1: No, o sigui, jo vaig començar a fer sorollets amb la boca, que no repetiré.
0: Sí, bueno, ja els coneixem.
1: I els coneixem tots. Home, no, ben bé així no són. No, així no és.
0: Ah, no?
1: No, així sembla un, no sé, sembla un lobo estepario. No, bé, perdoni, no ho faré, eh? No ho faré, tant pànic. Però, clar, és la pregunta entre Beatles i Stones és una cosa absolutament pesada, ja, de fet.
0: Pesada.
1: Què té a veure una cosa amb l'altra?
0: Molt de periodista avorrit.
1: Efectivament.
0: Que no sap què preguntar i diu, ets més de Beatles o de Rolling?
1: No, soy vamos a dejarlo.
0: Soc dels dos i punt.
1: Exacte.
0: Però en aquest cas, veient aquest documental, aquesta sèrie documental de Peter Jackson, del director del Senyor dels Anells, que sembla que no sap fer res curt audiovisualment a la vida, perquè després de cascar-se, com tots coneixem, en la trilogia del Senyor dels Anells, ha fet més coses, però ara ha recuperat aquestes 57 hores de metratge que hi havia d'una sessió molt exclusiva on van deixar entrar les càmeres durant 22 dies de gravació del que va ser després l'últim àlbum dels Beatles, que va ser el Let It Be, i que en aquest cas, doncs, Peter Jackson ha fet la feina de simplificar aquestes 57 hores en 7 hores i 57 minuts o alguna cosa semblant, 7 hores i 48 minuts aquests 22 dies de compondre i de gravació. O sigui, al final es tracta d'una sèrie documental que és com si estiguessis veient un reality show dels Beatles, vale? Són 3 capítols de 2 hores i 20 cada capítol, 2 hores i pico, 2 hores llargues, en el que hi ha una immersió en la banda, en una de les bandes més conegudes de la història, segurament també de les millors, que no havíem vist fins ara. Aquest documental que es diu The Beatles Get Back, que està a Disney Plus i que retrata, doncs, aquest moment previ a la dissolució dels Beatles, i que va ser el gener del 1969, quan van començar a compondre aquest disc que acabarien publicant el maig del 1970, que era aquest Let It Be, i que després ja, doncs, suposaria la dissolució del quartet George Harrison, Ringo Starr, John Lennon i Paul McCartney.
1: Billy Preston era el cinquè Beatle.
0: Ah.
1: Billy Preston és...
0: Sempre hi ha un cinquè Beatle, un cinquè...
1: Billy Preston era un pianista americà meravellós, que va fer cançons com el You Are So Beautiful,
0: sí,
1: i tantes altres, que després va adaptar Joe Cocker, que era l'arranjador d'una de les cançons dels Beatles. I Paul McCartney sempre parlava de Billy Preston com el cinquè Beatle. El Get Back és brutal, però a mi la que em trenca el cor és el Let It Be, eh?
0: És Let It Be.
1: Let It Be? Ai, a tu no. Escoltem, per favor, una miqueta de Let It Be. Per què no trenca el cor, l'Edit B?
0: Sí.
1: Home,
0: sí.
1: Per favor.
0: Saps què passa? No, espera, anem a escoltar-la una mica.
1: Posa nerviós la lletra. La lletra és preciosa.
0: La lletra és molt bonica.

0: És meravellosa, és preciosa. O sigui, és la definició de bellesa en una cançó. I que, de fet, va compondre, i, de fet, en aquest documental veiem com la componen. O sigui, la gràcia d'aquest documental...
1: No, no pot ser.
0: Sí.
1: És que no la puc veure perquè aquesta plataforma no la tinc. Sí, hauré de demanar-li al senyor de l'ensenada que m'ho deixi veure.
0: Amb el teu sou mensual?
1: No, és qüestió de sou. Gràcies. De debò. Com pot ser? Fuera música.
0: Et pots...
1: Fuera música, Sergio.
0: Et pots
1: que
0: dedicar...
1: No és això?
0: Pots
1: és
0: dedicar-te
1: que...
0: a una plataforma més, no?
1: Quina plataforma és? Repetim-ho.
0: Disney Plus.
1: Val, doncs el senyor de l'ensenada m'ha de deixar veure aquesta sèrie, perquè és que jo no tinc Disney Plus. No, perdó, sí que la tinc, però perdó la contrasenya. Tornem a posar el rinti.
0: Doncs la restablim.
1: Ja.
0: La restablim.
1: Ah, sí, es pot restablir?
0: Sí, clar que es pot restablir.
1: D'acord, molt bé, doncs.
0: Mare meva, hem tallat el Paul McCartney en aquest moment,
1: per
0: el seu
1: parlar,
0: moment més íntim.
1: Per parlar de la restitució del codi de Disney Plus. A veure, es veu com
0: cas.
1: Canten aquesta
0: sí,
1: cançó?
0: Sí, o sigui, estem parlant d'aquests 22 dies de gravació, de rodatge que van fer, es veu com componen les cançons, però des de zero, des de que tenen la idea. Per exemple, Let It Be és un cas en el que Paul McCartney es posa al piano, comença a tocar i comença a tararejar una melodia sense encara tenir la lletra, i a partir d'aquí treu el Let It Be i a partir d'aquí ja treu la lletra. O sigui, tot un procés de composició, de creació, que per algú que tingui una banda de música, o algú aficionat a la música, o encara que no siguis aficionat a la música, però siguis una mica curiós, és molt, molt, molt impactant veure i contestar aquesta pregunta de com es componen les cançons. En el cas dels Beatles... Clar, aquí estem ja a l'any 69, portaven uns anys de rodatge, i és al·lucinant lo ràpid que surten cançons com Let It Be, que són peces magistrals, o Get Back, que hem començat a escoltar en Get Back, i que justament també veiem en un moment en el que John Lennon no està perquè arriba tard a l'assaig.
1: Yoko Ono, ja comencem.
0: És que, bueno, perdona, però aquí
1: Yoko, no,
0: jo ara
1: no
0: t'ho volia dir després, això.
1: No puedo contigo, Yoko Ono!
0: Jo tampoc. Hi ha molt poca gent que pugui amb Yoko Ono. Jo crec que hi ha poques persones amb menys talent que Poco Yo aquest, que el Poco Yo no aquest.
1: A veure.
0: Que...

0: I ara mateix els estem ofenent. Així doncs, que, por favor, otra vez el rugby.
1: Però sí, és veritat que ja Bono no hizo bien. No el va fer.
2: A veure, anem per parts. Yoko Ono és bastant protagonista d'aquest documental, perquè no se separa de John Lennon.
0: No el deixa viure.
2: Tota l'estona. Allà la dona fent ganxet mentre componen les cançons del Larry Pitt, al costat de John Lennon, formant part d'ells, a nivell visual, a nivell físic, està al costat. I, de fet, Paul McCartney, en un moment del documental, diu, curiosament, i a mi hi ha molta ironia, encara la gent que veurà després això es pensarà què fa aquesta dona aquí tota l'estona. Però això davant d'ella, potser es pensaran que els Beatles s'han separat per culpa seva. Això ho diu Paul McCartney,
0: que valent.
2: Sense, que, bueno, que això és una cosa que després s'ha dit, no?, que els Beatles els van separar per culpa, entre altres coses, de Yoko Ono. I en aquell moment Paul McCartney ho diu amb tota la ironia fina, ironia britànica.
0: Clar, perquè cal recordar que la dona de Paul McCartney, la gran Linda McCartney, era una gran fotògrafa.
2: Sí, de fet també surt fent...
0: Però aquesta senyora va ser absolutament dedicada fins a l'extenuació. Sí. O Leila, l'esposa de George Harrison, que després va ser nòvia d'Eric Clapton. D'aquí la cançó Leila d'Eric Clapton, dedicada a la primera dona de George Harrison, que van ser totes senyores que van entendre que estaven casades amb Mozart del segle XX, per l'amor de Déu. És que no... Senyora, fuera!
2: Sí.
0: Deixi de fer ganxito,
2: prou,
0: per favor.
2: Prou, deixi de fer ganxet fora. I deixi de cridar en museus, per favor. Deixi d'inventar moviments artístics que no es creu ningú, com el Fluxus aquest que va crear, que és bàsicament ella cridant a museus.
0: També crido jo,
2: Però tu no dius que inventes moviments
0: no
2: artístics.
0: Res, per l'amor de Déu.
2: Per favor, no, home, no, clar, és no. Que, vull dir, la marihuana està de fins a cert
0: per
2: punt.
0: Per favor, ja, per prou. Bueno, direm-ho això ja.
2: En qualsevol cas, el tema és, aquí estem davant d'unes imatges que no havíem vist mai, val? I que Peter Jackson ens està mostrant després de tants i tants anys, gairebé mig segle, podem veure aquestes imatges dels Beatles component les cançons de Let It Be. I el que dèiem, amb Get Back, per exemple, un altre tema que és curiós perquè et mostra també com en el procés de creació d'un artista, i en aquest cas d'un músic, la lletra és una cosa que cobra sentit després, a vegades. Home, no mentre ho estàs
0: fent. Mira aquest moment. Un moment, per favor.

0: I que l'has de tenir per fer aquest moment, aquesta tonada.
1: I quina pau interior, sí, sí.
0: Home.
1: Bestial.
0: I la pandereta. Sí. És molt important la pandereta, que la tocava l'Inna Magarne a vegades, però la pandereta és la que porta el ritme. Quin moment, quina intel·ligència, quina emoció. Senyora, deje de hacer ganchillo, por favor. Deje ya.
1: Exactament.
0: Puesta.
1: I en el cas de Let It Be i el que et deia de Get Back, les dues són lletres que sorgeixen una mica del procés de compondre in situ del moment. Get Back, per exemple, va ser una cançó que Paul McCartney va dir, és una cançó que no va de res. O sigui, no, la lletra no parla de res. I després van lligar-ho a totes les manifestacions i el moviment de nacionalisme blanc que hi havia al Regne Unit en aquella època contra els immigrants i tots els moviments en contra de... Bueno, diguem, en racistes. De cop i volta, Get Back va ser un himne per anar en contra de tots aquests moviments polítics radicals, no? Però en principi era una cançó que no anava de res, però de cop i volta es va transformar i va entrar dins de la societat i la societat li va donar el seu sentit. Vull dir que això també es veu en el documental, com a vegades la creació no vol buscar res, però al final, l'entrar en contacte amb la gent o a l'acabar d'evolucionar-la, li acabes trobant el sentit. Però d'inici no té cap sentit. Crear per crear. I després ja ho veurem i ja li trobarem el sentit. Això és una reflexió del documental que em sembla molt, molt intel·ligent. Aquestes cançons, però a mi n'hi ha una en particular, que m'agrada bastant per la ràbia que té i pel que suposa també en el moment en el que la van crear els Beatles, que és Don't Let Me Down.
0: Hombre.

0: Veus, realment ara amb bandes actuals també trobes les similituds amb, amb, vull dir, totes aquestes veus.
1: A més com baixa, no?
0: La cançó que comença amb tot, gairebé amb l'estribillo, podríem dir. Amb el
1: al revés, comença al revés.
0: Exacte. Té com aquesta finura, aquesta psicodèlia Beatles, que per molt que...

0: cada vegada fossin més monyes i més cursis, la mantenien. És veritat, la psicodèlia no la van perdre mai.
1: No puc suportar, avui no puc suportar-lo. No. Hoy tengo un día muy difícil, de molt de feina. No saben vostès el dia que portem des de les primera hora de la matina aquesta casa. I no pots dir cursi als Beatles.
0: Home,
1: no,
0: sí,
1: no soc cursi jo també, eh?
0: No, a veure.
1: Sí, estem parlant... Tinc una vessant melancòlica i cursi. Basta, però... entendedlo, entiéndelo. No, que... Tengo una parte cursi i melancòlica. Sí, no sí, passa Sílvia, nada.
0: Que,
1: ai, per la mort de
0: Déu. També, tothom la té.
1: No, tu no la tens.
0: L'únic que hi ha gent que no l'accepta. Jo sí que l'accepto.
1: Jo també l'accepto.
0: Però és que tu l'estàs... Tot estàs prenent malament, ara, això.
1: No,
0: quan en realitat no passa res. Els Beatles van començar sent més canyeros, sent més rockeros. Van passar, quan van començar a prendre LSD, doncs se'n van anar cap a mons que ni ells coneixien en aquell moment, amb els Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Strawberry Fields Forever. Tot aquest seguit de viatges al·lucinògens que van fer història de la música gairebé, bueno, gairebé no, segur, i aquí, que ja amb el Let It Be, doncs van anar aterrant i ja s'anaven acomiadant del que era la banda, i això també el documental ho mostra molt bé, mostra aquest moment en el que els Beatles són suficientment amics com per no matar-se entre ells, i són suficientment irònics i tenen suficientment sentit de l'humor, com per aguantar-se també i discutir-se amb humor, que això és important. Vull dir, dins del documental, dins d'aquestes gairebé 8 hores, veureu el que he dit abans, un reality show dels Beatles, directament, viure amb els Beatles durant aquests 22 dies que va ser, diguem, aquest procés de gravació, aquest procés de creació del Let It Be, i que després, clar, vull dir, a partir dels 70... Jo és que, clar, veia el documental i dic, clar, és que els 70 es van acabar els Beatles.
1: És que és abans d'ahir.
0: Els Beatles van tenir gairebé menys de 10 anys de vida.
1: Sí, però fixa't, després...
0: A nivell de discos, però és que feien dos discos a l'any.
1: Feien dos discos a l'any. Però fixa't, després barbaritat. Van tenir cadascú la seva carrera, John Lennon, Imagine, el
0: Yesterday,
1: no què sé, per separat,
0: Paul McCartney.
1: John Lennon fa Fantasy, aquell disc meravellós. George Harrison fa My Sweet Lord. Paul McCartney fa les col·laboracions amb Steve Wonder, Michael Jackson, The Pipes of Peace. Ebony, Anna...
0: Oh. Sí.
1: Ebony, Anna...
0: A veure, aquí està Sílvia Tarragona cantant. A veure si...
1: Together, Harmony... Com és la cançó? Ebony, and... Oh, per l'amor de Déu, que jo me la sabia, aquesta cançó. Com estic de malament avui.
0: Jo ara mateix, no et puc ajudar, Ebony, però perquè m'estàs donant...
1: And Ebony, and no sé què més. Harmony, live together in perfect harmony, side by side in your piano. Ai, com desafino bé. És igual,
0: no,
1: és una cançó preciosa que va fer Paul McCartney.
0: Estàs a capella.
1: Estic a capella. Que va fer Paul McCartney, és a dir, que ells junts eren Déu Nostre Senyor i la Verge Maria, però per separat eren musicazos de primeríssima categoria.
0: Estem parlant que el motor dels Beatles va ser fonamentalment John Lennon i Paul McCartney, que tenen històries de vida paral·leles gairebé. És a dir, a Paul McCartney se li va morir la mare quan ell tenia 14 anys, i a John Lennon amb 17 anys se li va morir la mare. I sempre han explicat, sobretot Paul McCartney, quan recorda John Lennon, sempre explica aquest moment en el que ells van connectar musicalment perquè a nivell d'experiència vital es van trobar en el mateix moment i havien tingut aquesta experiència duríssima, que és que se't mori la teva mare quan ets un adolescent, o quan gairebé estàs començant l'adolescència. Vull dir que estem parlant de dues persones que també a la sèrie documental ho veureu, que tenen una vida molt pròpia de dos amics normals i corrents. El tema és que tenen un talent per la música descomunal i tenen una capacitat i una rapidesa per entendre's a l'hora de compondre, doncs, que és envejable. I realment jo crec que també és una de les moralines del documental, és l'amistat entre dos persones, i en aquest cas també, òbviament, no ens oblidem de George Harrison i de Ringo Starr, però sí que qui van començar la banda van ser ells dos, i es nota molt, vull dir, tot i que Yoko Ono per allà al mig fent ganxet, es nota molt l'amor que es tenia en John Lennon i Paul McCartney, i el que va fer dels Beatles el que és els Beatles és justament això, una història d'amistat amb un talent per la música al·lucinant i per la creació més enllà de la música també.
1: Senyor estimat, com que vostè es pensa que jo sóc gran i que a vegades se me'n pot anar alçant el cent, miri com
0: m'estava...
1: Miri com m'estic, nivell de gran, 54 anys.

0: això perquè ells dos eren grans com a músics.
1: Sí.
0: John Lennon era Déu Nostre Senyor i Paul McCartney de la Verge Maria. El que pregunto jo amb la meva dolenteria inacabable. Me down! Amb la meva dolenteria inacabable és per què ara i no abans? Per què no s'ha trobat tot aquest material fins ara? O per què Peter Jackson no ho ha decidit fins ara?
1: Perquè ho ha decidit ara i ja està, no passa res.
0: Ah, però a veure, jo crec que... 7 hores, és molt temps, eh? Hi ha d'haver alguna cosa de copyright...
1: Deu haver-hi alguna cosa de drets, probablement. Deu haver-hi alguna cosa de drets i també, vull dir, jo crec de timings, crec que també prendre's el temps per fer això és interessant i, a més, vull dir, perquè la feina de simplificar-ho no és només una simplificació, o sigui, al final és com crear també un relat amb aquestes 57 hores resumides en 7. Hòstia, realment has de triar molts moments, però sí, jo crec que és un tema de drets que s'ha complicat, que la Yoko Ono segurament estava ja agafant el contracte que la té enganxat als Beatles encara amb totes les mans i amb el ganxet. Deia, a mi me tenéis que pagar, però bueno, en qualsevol cas és una producció de Walt Disney, vull dir que diners en tenen, i jo crec que tampoc que sap que els hi mal pensat, Sílvia, perquè és mal pensada.
0: No soc mal pensada. Mira, estic vermella i tot, eh? Gràcies, senyor Beto.
1: Que vagi molt.

0: 5 minuts més.
1: I parlant d'emocions.
2: 23.
1: Vale.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: les persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles. Fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de conviure amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Coneixement i companyia.
3: La D de dedo.
4: La D. Tres Ds.
3: Compro la D de dedo.
4: Això és campixa, eh?
1: Que capaç, de
4: espera,
1: verdad.
4: A ver.
1: Ni idea.
5: Apellido del tenor italiano fallecido en 2007 de nombre Luciano.
6: Mussolini.
5: Pavarotti.
7: Com es deia el restaurant que Ferran Adrià regentava a la Cala Montjoi de Roses?
8: Arbugi.
9: Estrambòtic.
10: Para no yes, no, si et plau. Aquí sensación.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Si els multimilionaris paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts als països de renda més baixa fins al 2030. És la principal conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que analitza com la redistribució de la riquesa podria mitigar les conseqüències de les retallades en cooperació internacional. El treball, que s'ha publicat a la revista mèdica The Lancet, ha estudiat el potencial de 10 mesures fiscals i un dels mecanismes que té més impacte també és l'impost sobre les transaccions financeres, coneguda com la taxa Tobin. Altres instruments que reduirien la desigualtat al món són l'impost a les multinacionals i també als majors titulars de criptomonedes.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: homes pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
1: Però on collons ens porten?
2: L'escape més currada de la història.
3: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
2: K25.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Neat Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
5: Perdona? Menye, menye, menye,
6: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Bona tarda, Xavi, com esteu? Molt bé, molt bé. Nada, te estoy llamando para desearte a ti y a todo un éxito.
8: La sopa. Fum que vas a la teulada i que nixes floc a floc. Dius a la lluna afilada, vora l'olla salta el foc. La mare crida i trascola i vigila de reull la sopa de farigola que està si vull, si no vull. Si de lluny el fum el vires, plega pare ton fadic. Ja s'entaulen les cadires i les sopes fan bonic. Fins la boca més llamenca, de desig d'haver-ne es mor. Sopa humil, sopa rossenca, mostrejada amb oli d'or. Troballa que ens fores duta per un savi saberut. L'herba humil de roca eixuta et penetra de virtut. A la setena bocada troben la conversa els grans. I a l'última cullerada hi ha la son per als infants.

0: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llops d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Entra la música i tu.
6: Ràdio Vilasacra i Punt.
7: Així sona

0: Bona nit.
1: I parlant d'emocions.
2: 10. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. D'acord, 5 de matí, estic bé, puc agafar la moto.
3: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

0: Si ets dels que agafa la bici, ets Daddy Bikes. Bicicletes de tota classe. De muntanya, carretera, elèctriques, urbanes, infantils, gravel, de marques com Megamo, BH, Bianchi, Pinarello o Mondraker. Daddy Bikes t'oferim els millors preus de tot el mercat. Daddy Bikes, Figueres, polígon industrial de Vilatenim, de banda de Caldón. Daddybikes.com.
1: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
2: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.

0: I planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Escolta.
2: És temps de renovar il·lusions. A Tapisseria Chia ho sabem i per això t'oferim ara la possibilitat de renovar el teu vell sofà. Així de fàcil, el seu nou sofà a preu de cost. A més, a Tapisseria Chia, com sempre, li continuem oferint matalassos de làtex natura, catifes, toldos, cortines, reparacions de sofàs. Ara és el millor moment per visitar Tapisseria Chia. Ens trobarà al carrer Pere III, número 64 de Figueres. Recordi, Tapisseria Chia, si és Chia, sí.
3: Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila.

0: I parlant d'emocions.
1: 41.
2: Anem a temes a Disney.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
5: Home, sí.
6: Hola, em dic Elia i avui us llegiré un tall del conte de l'equip dels Rosegons. La Joana se sent molt trista perquè no pot jugar a cap equip de l'escola. Com que és tan grassa, un dia el nen més gras de tota l'escola, en Pere Pomà, li diu que ell tampoc no juga a cap equip. Per això la Joana i en Pere decideixen organitzar un equip de bàsquet, al qual podran apuntar-se tots els nens i nenes que vulguin. Serà l'equip dels Rosegons. Espero que us agradi.
7: Fas un sopar amb nosaltres?
5: Sí!
7: Seleccionat i mirat de ben a prop.
8: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

0: chica pica payarica cama torta y bacarica batanisis olchix pix payarix cama torta y bacarix.
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.

0: Festa i Fira de l'All i Oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'All i Oli.
2: 13 de setembre a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
3: Tota la informació la trobareu a allioli-creixell.com.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els

0: nit.
1: Atenció.
2: Atenció.
1: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està el dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
1: I amb la millor companyia.
4: Abonar-se a Saba és un win-win.
5: Un què?
4: Un win.
5: Un o dos?
4: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
5: Apa, quin win!
4: Doble win, doble d'avantatges.
6: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
7: Avancem junts.
8: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
9: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
10: En el 107 de la FM...
11: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
12: Sona bé.
13: Dit i net, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats de veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Dit i net. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà el resultat.

per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: tinc mal.
1: On?
0: Al coll. Tinc tortícoli.
1: Tortícoli. Radiosalil, crema antiinflamatòria amb efecte calor. Radiosalil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic. Enganxa't.

0: Bona nit.
1: A qui demanes ajuda quan ho necessites?
2: Quan jo vivia al carrer, una veïna es preocupava per mi. Malauradament, 4 de cada 10 persones sense llar no tenen ningú en qui confiar. Comptar amb tu ens pot canviar la vida.
1: Implica't i col·labora amb Arrels Fundació.
3: Una oposició és com fer el Camino de Santiago, un recorregut que sense el suport adequat no es completaria. Amb més de 100.000 places a la teva disposició, Adams et prepara per aconseguir l'estabilitat laboral que tant desitges. Més de 60.000 alumnes ja han aconseguit la seva plaça amb nosaltres. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.

0: 356 19 70 62.
1: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar. Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Apunta bé.
3: La música de la teva vida.
4: I am Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters. Radio Vila Sacra La Mejor, the best.
5: Sabíem que arribàvem lluny, però al cel no ho imaginàvem, tot i el que imaginem cada dia.
6: Vas un sopar amb nosaltres?
7: Sí!
6: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026. A les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
4: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: I així comença la nostra falca presentadora al començament del programa. En cada cançó hi ha sentiment, algun moment que recordar. Recordant els estius d'algun any enrere i d'algun any més pròxim. Ens has mostrat la Ràdio Nostàlgia d'estiu. I comencem amb Carlos Baute i Mi Medicina.

0: vida.
1: Dámela.
2: I us hem de recordar que encara que sigui pràcticament a les acaballes, encara estem a l'estiu.
3: Aquest estiu...
4: Oh, quina calor que fa!
3: Refresca... Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia.
2: Alaska i Dinarama, en el seu Mil Campanes.

0: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
1: I ara anem a escoltar una cançó seriosa. Quasi, quasi va guanyar el Festival d'Eurovisió. És una versió... La versió, com us hem dit, és feta per El Xaval de la Peca, a Benimí.

Possiblement la música que vas escoltar al llarg dels millors anys de la teua vida aquí, a través també de la teua sintonia preferida.

i fent un salt en el temps, com quan érem més jovenets que escoltàvem la veu de José Guardiola amb tanta atenció en aquell tango italiano.

Aquest programa pot tenir moltes virtuts i molts defectes també, com no, però ningú li treu la peculiaritat que tenim en buscar temes. Aquests salts tan estranys que fem, no?, que en una programació normal doncs es tenen en compte. Normalment passem de l'any 2000 a l'any 1960, així, sense posar-nos la cara vermella. Coses que passen, bueno, tampoc la veureu, sí. Ens la posem vermella, no. És Elvi Crespo, en aquest Suavemente.

per dir-ho d'alguna manera més entrenadora, tornem al mes ahir en tres coses. Salut, diners i amor són els stops.

Aquesta cançó la podríem titular de diverses formes o diverses maneres. Concretament podríem dir el cant de les gavines apanyat per les oles del mar o un passeig per la platja. En gavines, clar està. Enyorant-se també per unes vacances al costat del mar.

0: aquest estiu.
1: Quina calor que fa!
0: Refresca. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.

0: los sentimientos.
1: Aquesta cançó que proposem escoltar ara no sabem si està en l'ànima, en els sentiments, però sí que estarà en el record d'algú, l'espai, o recordant aquell Maria Isabel.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.

0: I de l'altre costat de l'Atlàntic ens arriba la veu de Leonardo Fabio, aquest senyor tan romàntic i que canta aquestes cançons versificades que arriben tan a dintre de tots nosaltres.
1: Ella ya me olvidó.

dir que la Ràdio Nostàlgia d'Estiu és un paradís musical on hi ha una mica de tot i res de res, perquè la veritat és que no seguim cap ordre cronològic, sinó tot el contrari. Això sí, cançons i música que moltes vegades vam disfrutar en un estiu més o menys proper o llunyà. Azúcar Moreno.

0: Aquest estiu...
1: Oh, quina calor que fa!
0: Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. Qui no recorda aquella època passada quan a la joventut ja se'ls permetia ser rebels? Això ens ho cantava la Janet. Soy rebelde.

0: tiene todo.
1: Ahorita es que llegó el verano, però també està a punt d'arribar ja a tardor. Ens queda poc d'estiu. L'hem d'acabar disfrutant, escoltant les últimes cançons de tants i tants estius que hem pogut escoltar al llarg de tota aquesta sèrie de programes que han durat quasi 3 mesos. Miguel Ríos, que va ser el rockero estimat per molts i molts estius, el seu tema favorit, Bienvenidos.

I a ritme de rock and roll, amigos Ríos, amics, amigues, ens tenim que dir fins al proper programa. Adéu-siau. Que sigueu, sobretot, molt i molt feliços. Ens veiem, si vosaltres, o ens escoltem, millor dit, si vosaltres voleu, la setmana vinent, ja sabeu. Mateixa sintonia, mateixa hora. Adéu-siau. Ai, sobretot, que sigueu molt i molt feliços.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.

0: Aquest estiu...
1: Oh, quina calor que fa!
0: Refresca... Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.

0: contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent «més val que es dediqui a lo seu». Estic convençut que la majoria ens reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
5: És història. Senzillament.
6: Bona nit.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: A Matlleu Origen ens ofereix aquest espai.
4: Valors a l'alça.

0: Benvingudes i benvinguts a una temporada més i ja en van 15 de Valors a l'Alça. Ja ho veieu, comencem el primer programa amb molt de ritme. Pere Sánchez, què estem escoltant?
1: Bones, Laura, doncs estem escoltant Sopa de Cabra, la cançó que es diu La Llum, que és del tema del disc de 1998, que es diu Nou, on hi havia altres èxits com Far del Sud, però que aquest no va ser un èxit, aquest va quedar amagatotis.
2: Sí, jo de fet no l'havia escoltat gairebé mai i mira que m'agrada, Sopa de Cabra.
1: Bueno, com m'heu dit, que avui parlàvem de la il·lustració, doncs he buscat una cançó que portés una mica el nom de la il·lustració, no? Com era el segle de la llum, doncs quina millor cançó que La Llum de Sopa de Cabra. Haig de dir que si Sopa de Cabra sempre hagués fet cançons com aquestes, seria molt fan de Sopa de Cabra.
2: Sí, potser hagués tingut menys èxit, també. Això és un altre punt. T'agafaré, mira, amb pinces el de La Llum i la il·lustració.
1: Gràcies.
2: Però sí, avui parlarem de l'il·lustració, que ara sembla que també es pot convertir en foscor, i ho farem perquè la revista Valors doncs, ha preparat un especial per celebrar els seus 250 números, i allà es pregunten si la il·lustració ha mort, que jo no sé què en pensareu vosaltres.
1: Jo sí, jo crec que més que mort està molt fosca. Ja no n'hi ha llum a la il·lustració. Podríem dir que els pensaments dolents, com tot el que comporta el feixisme, fent servir la il·lustració, arguments i tal, està guanyant terreny a la raó normal.
2: Tu, Laura, no sé si tens alguna opinió formada.
0: Jo recomano molt fort a les persones que ens escolten en aquesta 15a temporada de Valors a l'Alça que llegeixin el número 250 de la revista Valors, perquè allà trobaran la clau per respondre a aquesta qüestió.
2: Que bé que ho fas, eh? Jo avui no ho respondré, deixaré que la nostra convidada, la Maria Paredes, ens respongui a la pregunta, perquè em sembla que és molt complicada, i a mi, que sempre m'agrada opinar, avui ho deixaré estar perquè avui delego la feina, que és el primer dia.
0: Doncs vinga, Carles Bancs i Pere Sánchez, ens hi posem amb aquest primer programa de la temporada, no esperem més, i endavant amb aquests 15 anys de Valors a l'Alça i 250 números de la revista Valors.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Per aquest primer dia us hem preparat un molt bon menú, ben variat, però Carles Bancs, hi ha coses que no canvien i és que ens agrada molt analitzar l'actualitat. I amb tu, encara més. Com ha anat l'estiu?
2: Hola, Laura, què tal? Doncs mira, m'ha servit per descansar i tornar amb més forces. Espero que tu també t'hagi anat bé. Però ara, si vols tòpics, però l'important, ara no són les meves vacances, sinó l'actualitat que mai marxa de viatge. Això sí que és un tòpic, eh? Avui et vull parlar una mica de política relacionada amb el futbol, però no pateixis que no parlarem ni d'eleccions al Barça ni al Madrid.
0: Gràcies, perquè faria una mica de vol, em sembla. De què vols parlar?
2: Doncs, com bé deus saber, fa unes setmanes un aficionat menor d'edat del Barça va ser agredit a Elx per la Policia Nacional pel fet de dur una estelada. Les imatges es van fer virals i van fer esclatar la polèmica sobre la llibertat d'expressió als camps de futbol i sobre la desproporció de l'actuació que es podia titllar de catalanòfoba.
0: I, de fet, per aquest motiu el Barça va cancel·lar l'homenatge als campions del Mundial.
2: Sí, de fet, aquest homenatge havia generat una mica de polèmica també entre l'aficionat del Barça, però arran d'aquests fets, Laporta va preferir, en paraules seves, fer un acte d'exaltació de l'estelada. En comptes d'un homenatge als mundialistes, amb Espanya es va optar per omplir el Camp Nou d'estelades com a mostra de suport a l'aficionat que havia estat agredit. Doncs bé, sembla que aquests fets no van ser un cas aïllat.
0: Què vols dir?
2: Doncs bé, justament aquest passat diumenge es va produir una situació similar al camp de l'Alcorcón. Aquest cop un aficionat de l'Europa va ser retingut per la Policia Nacional per mostrar una estelada a la graderia. Malgrat que en tot moment va seguir les indicacions dels agents, ells el van agafar del coll, el van tirar a terra i li van donar cops. I fins i tot alguns aficionats diuen que el van obligar a dir que era espanyol.
0: Que fins on jo sé, Carles, no és il·legal portar una estelada, no?
2: No ho és. En cap cas és una bandera considerada anticonstitucional i tothom que ho vulgui hauria de tenir la llibertat de portar-la i expressar-se lliurement. Com el Barça, l'Europa va fer un comunicat expressant el seu rebuig pels fets succeïts i els aficionats doncs, van marxar del camp. A mi el que em preocupa és que un cos policial preparat pugui actuar d'aquesta manera.
0: Que la policia no hauria d'actuar sota cap mena de biaix.
2: És que jo crec que això és bàsic i al cap de la fi són les forces de l'ordre aquelles que haurien de donar exemple de com actuar. Si volem que socialment prevalguin els valors del respecte i la cooperació, la policia hauria de ser-ne un exemple i en cap cas actuar sota el tel dels prejudicis i l'odi. Hem de lluitar perquè la llibertat d'expressió sigui gran i que ningú tingui por d'expressar-se com vulgui.
0: Comencem forts, aviam què ens depara aquesta temporada, aquest nou curs d'actualitat. Tenim unes municipals a l'horitzó, així que segurament es mouran cosetes que aquí comentarem a Valors a l'Alça. Gràcies, Carles.

0: Us dèiem a l'inici del programa, aquest mes de setembre estem de celebració. La revista Valors ha arribat al número 250 i és un especial que trobareu al quiosc de 72 pàgines en què ens preguntem per l'estat de salut de la il·lustració. Avui, Carles, en parlarem de fet amb una de les persones que hi ha col·laborat.
1: Doncs sí, Valors ha arribat als 250 números i estem molt contents també doncs, de poder-ho dir. Com bé deies, el número se centra en la il·lustració, el gran moviment cultural i filosòfic del segle XVIII que va originar el món com l'hem entès fins ara, amb regles basat en la raó i en la voluntat de trobar un sistema de govern compartit i acceptat per tothom. En un moment en què la llibertat ha donat pas a l'individualisme, en què la societat es polaritza, alguns drets adquirits són qüestionats i es reivindica l'anomenada il·lustració fosca, doncs potser és important preguntar-nos si ha mort la il·lustració. Avui li preguntarem a Maria Paredes, doctora en filologia clàssica per la Universitat de Barcelona i autora del llibre Primera lliçó sobre la il·lustració, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat i que també és una de les veus d'aquest especial.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. Ha arribat el moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta temporada. Ella és Maria Paredes. Maria, com està? Benvinguda a Valors a l'Alça.
2: Molt bé, gràcies. I molt agraïda per aquesta entrevista. I felicito la revista Valors per aquest número absolutament magnífic.
0: Gràcies a vostè, que també en forma part, com comentàvem, i de fet ens parla de recuperar els valors il·lustrats a través de Voltaire. Expliqui'ns per què és tan important la figura d'aquest filòsof.
2: A veure, Voltaire és el més conegut, potser, dels filòsofs il·lustrats. No per això vol dir que sigui només únic o que sigui el més important, perquè, per exemple, Diderot ho és moltíssim, també. Però, d'alguna manera, és conegut perquè, tal com va definir Kant la il·lustració, que és, diguéssim, la necessitat, no?, que l'ésser humà surti d'aquesta minoria d'edat que l'ha portat al fanatisme religiós, Voltaire, diguéssim, s'enfronta directament des del principi, ja des dels anys 30, des de la seva estada a Anglaterra, a aquesta idea, diguéssim, que el fanatisme i la intolerància en aquests moments arrelat, no?, el tema religiós, no?, a partir de les guerres del segle anterior, és la causa més important, no?, i la que impedeix que l'ésser humà pugui pensar lliurement. I per això considero, i molts estudiosos també consideren, que Voltaire és una figura clau també pel to que empra, no?, en els seus escrits, no? És un to absolutament contundent, eh? Ell té un problema que és Ecrasé, l'infama, aixafeu l'infama, i l'infama seria, doncs, tot aquest conjunt, no seria, moltes vegades s'ha identificat aquest infama, diuen que és Crist, que és el catolicisme, no és només això, eh? És qualsevol ideologia que d'alguna manera, diguéssim, intenti acallar, no?, diguéssim, la llibertat dels éssers humans. És això.
0: Vostè subscriu la frase que diu que només aquells que no són fanàtics mereixen la tolerància. Quan no s'encara així, sí, d'aquesta manera, és precisament la tolerància la que permet viure el fanatisme?
2: A veure, aquesta frase és del Karl Popper, de l'any 45. És a dir, i de fet, molts estudiosos i molts filòsofs l'han emprat, i és de lògica. És a dir, la tolerància només és possible en l'àmbit de l'honestedat, de la justícia, de la igualtat, de la llibertat. Aquells que neguen aquests espais, aquells que neguen la llibertat, no?, i que d'alguna manera s'enroquen, no?, en les seves idees i no permeten que els altres hi entrin, aquests no mereixen cap respecte. De fet, la paraula fanatisme és una paraula que originàriament en la seva etimologia provindria, bueno, fanum volia dir temple en llatí, però els fanàtics eren els sacerdots de Cibeles que ballaven, saltaven i es farien a si mateixos, no? I per tant un fanàtic és un individu que d'una manera irracional, absolutament irracional, defensa la seva postura d'una manera agressiva, contra els que no pensen, contra ell, i es tanca en si mateix. Això, evidentment, impedeix qualsevol noció de tolerància. Per tant, en aquest sentit, la frase que has esmentat, no?, diguéssim, és una frase de Karl Popper i que ha fet reflexionar moltíssima gent. El Francesc Torralba, per exemple, en un article de l'any 19 en parla d'això, és a dir, que realment hem d'estar oberts a totes les idees, però la tolerància. I ahir mateix, al Punt Avui, el Josep Poc Clara, en una secció que es diu La mirada d'Herodi, parla d'això, no? Parla que ell parla de la diferència, per exemple, que hi ha entre la paraula islam i l'islamisme, és a dir, el que és una religió privada i el que seria una mena d'ideologia política radical, no?, que vol imposar, vol imposar una organització política, social, etc, etc. I llavors, d'alguna manera, diu que s'ha de vigilar al final de tot, va semblar interessant d'una manera molt divulgativa i molt simple, però és molt, molt interessant, que diu que no es pot admetre la intolerància i el fanatisme que van contra els drets humans, no? I, a més, diu, frontalment contra l'herència il·lustrada, no? És en aquest sentit. Mm-hmm.
0: Senyor Paredes, la il·lustració va ser fanàtica en el seu inici?
2: Fanàtica? En quin sentit? Fanàtica. A veure, fanatisme, jo crec que no. Em sembla que no. Sembla que no. A veure, el que sí és veritat és que els il·lustrats, els filòsofs, que deien ells, els que van a l'any 51 van començar a redactar l'enciclopèdia i tot això, sí que es van oposar d'una manera frontal als seus enemics, però jo no diria que això fos fanatisme en absolut, no? Potser el que et refereixes seria a que es va defensar, diguéssim, la raó d'una manera absolutament allò contundent, no? Però jo penso que era una mena de xoc, no? Una mena també de defensa contra allò que hi havia, no? Els filòsofs francesos, per exemple, a Anglaterra va ser una altra història, perquè la ideologia il·lustrada, en el fons, no és Anglaterra, no? Milton, Bloch, i va ser precisament Diderot i Voltaire que van viatjar a Anglaterra i es van empeltar totes aquestes idees, però d'alguna manera a Anglaterra hi havia un ambient polític diferent. A França, en canvi, doncs estaven sota l'absolutisme i per tant van haver de lluitar políticament i també, diguéssim, des d'atacar les autoritats religioses en tot això, i per tant molt del que van escriure, molt del que estaven fent va ser prohibit, va ser denostat, els hi cremaven els llibres, tant a Diderot com a Voltaire, i els posaven a l'índex de llibres prohibits, però aquests llibres es continuaven, aquests textos es continuaven difonent, d'una manera, diguéssim, clandestina, i per tant van ser coneguts per tot arreu. Però potser la vehemència que tenien, jo diria que no es pot confondre amb fanatisme.
0: Per tant, ho dividim. Ara que parlava de la raó, li volia preguntar si estem tornant a un món preil·lustrat on la raó ha perdut valor, referint-nos als nostres temps.
2: A veure, segurament sí, o sigui, segurament hi ha una... Bueno, l'escola de Frankfurt, que eren Adorno, perfecte, als anys 40, als anys 45, clar, després de l'extermini nazi hi va haver una... Clar, lògicament, no?, una mena de revolta del pensament, sobretot aquest tipus d'escriptors relacionats amb el món jueu, a Hannah Arendt també, no? I que deien que a partir d'aquell moment la il·lustració era impossible i que tal. També hi ha una altra tendència que actualment hi ha a la revista, en alguns articles magnífics de la revista, això s'explica molt bé, no?, que l'escepticisme que existeix actualment, no?, aquesta mena de desànim generalitzat, diguéssim, potser es podria identificar amb una època preil·lustrada, és a dir, tot ha caigut. La Hannah Arendt, hi ha un llibre de la Fina Virulés publicat a l'any 23 que parla sobre, diguéssim, els escrits més importants de Hannah Arendt, i em va cridar molt l'atenció llegir-lo, que la Hannah Arendt parla, no sé si tinc la cita exacta, però més o menys, no tinc la cita exacta, però parla que als anys 40, ella escriu això l'any 50, als anys 50, durant els anys 50, les columnes de la il·lustració es van com desmoronar, diu ella, no? es van escarbar, no? I queien. Diu, i ara estan, ella pensava, diguéssim, això als anys 50, ara potser aquestes columnes estan ja fetes miques, no? I per tant l'única possibilitat que hi ha és tornar-los a construir una altra vegada, no? Però és necessari. I de fet, hi ha una... Aquests mateixos autors de l'escola de Frankfurt parlaven que hi va haver, en època antiga ja, una època de preil·lustració, que és l'època, diguéssim, anterior a Plató i Aristòtil, en què llavors es van consolidar, diguéssim, els valors de la democràcia i de la llibertat. O sigui que aquest paral·lelisme sí que és possible.
0: Observant el nostre món, el d'avui dia, tenim una mica la sensació que els fanatismes tornen a estar agafant força, tornen a estar a l'ordre del dia. Per què passa això?
2: El desencís, no? Després, evidentment, els problemes que pateix doncs, la gent jove, això és, bueno, és gravíssim, no? Observar, evidentment, l'actitud escèptica, fins i tot davant les eleccions, no? Hi ha molta gent jove que no vota o que vota per jugar partits minoritaris que saben que no sortiran, no vull dir cap nom, però perquè veuen que no hi ha cap tipus de relació entre el seu vot i després la realitat i el que fan la feina dels polítics o el que sigui, no? També hi ha tot el tema de la il·lustració fosca, això és terrible, no? És a dir, la il·lustració fosca que seria aquests moviments com reaccionaris, no? o neoreaccionaris, els NRIs que diuen, no? d'aquests personatges com el Curtis Marvin o el Nick Land, no? També s'esmenten en alguns d'aquests articles d'aquí, que el que van és a atacar les arrels, a subvertir a totes les arrels de la il·lustració, les positives, evidentment, no? Llavors, refusar l'igualitarisme, dient que el progrés no és l'avançament de la ciència, com deies els demostrats, ans al contrari, és a dir, es reclama els retorns a uns altres models, societats i formes de govern que o eren o sigui, medievals, feudals, no? O bé també despòtics. Per tant, aquest tipus de moviments respon a una... intenten, no?, acaparar tot aquest desencís, no?, com fa tot, normalment els moviments d'extrema dreta, no?, el que fan és aprofitar-se d'aquest desencís, del malestar, dels problemes, a vegades també de la ineficàcia de les polítiques d'esquerra, no?, en molts moments, doncs per intentar, no?, enganyar, no?, i llavors ens trobem, també hi ha un analista grec, el Varoufakis, que parla d'això, no?, d'aquests tecnòcrates fatxes, no?, més o menys diu ell, no?, que el que volen és subvertir, diguéssim, tot aquest sistema democràtic, amb les democràcies amb totes les errades i tot diguéssim, el malestar que hagin pogut prohibir i amb tota la ineficàcia d'alguns polítics, encara podem dir que és el millor sistema que existeix, no? Doncs ells diuen que no, i per tant, doncs, bueno, i tot això està a l'ordre del dia, perquè està a l'òrbita del president dels Estats Units i del seu vicepresident, etcètera, etcètera.
0: Com podem desarmar aquests fanatismes?
2: A veure, això n'hem parlat moltes vegades, no? Fins i tot a nivell amb amics i també amb tertúlies o amb xerrades, el que sigui. Sí, tots. En l'àmbit privat o en l'àmbit que nosaltres coneixem o que podem, no? Intentem que aquests valors es mantinguin, prevalguin. Jo crec que si tots féssim això es resoldria el problema, no? I també estan molt ben informats i no desinformats, perquè malauradament la desinformació també és un problema gravíssim, no? I per això jo felicito una altra vegada la revista Valors, perquè llegint els articles realment s'il·luminen moltíssimes zones fosques, no? I a més hi ha moltes perspectives diferents i il·lumina moltíssim, no? Il·lustra moltíssim.
0: Moltíssimes gràcies, agraïm moltíssim la seva col·laboració, també que hagi compartit amb nosaltres aquests minuts. Acabo plantejant-li molt breument la pregunta que es planteja en portada de la revista 250 de la revista Valors, que és si la il·lustració ha mort.
2: Pel que acabo de dir, no. No ha mort, ha mort. Està, diguéssim, a l'UCI, potser, però jo crec que, diguéssim, sobreviurà.
0: Maria Paredes, doctora en Filologia Clàssica, autora del llibre Primera Lliçó sobre la Il·lustració, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquest primer programa de la temporada. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
0: Descobrim què destacava aquesta entrevista al productor i redactor de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Carles, què ens subratlles?
1: En vull subratllar el que ha dit sobre que a l'intolerant no se l'ha de tolerar, i aquesta reflexió és meva, perquè si no jugues amb desigualtat de condicions.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Una temporada més a Valors a l'alça, obrim espais de reflexió, que és una cosa que ens agrada moltíssim, però sobretot quan ho fem a través d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però també de posar-les en context, que a vegades és encara més important. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina Núria Redó. Núria, com estàs? Ben tornada.
4: Moltes gràcies. Estem molt bé, i tu?
0: Molt bé, molt contenta de tornar a parlar amb tu, de tornar a posar el focus en una dada. En quina ens centrem avui?
4: Mira, avui parlarem de religió i ens centrarem en que una cinquena part dels adults, o sigui, el 20% dels adults no s'identifiquen actualment amb cap religió. No sé si això et sembla una dada, no sé si et sembla molt o poc. Ara, de fet, vam voler parlar d'aquest tema ara, perquè sí que és veritat que en certs entorns sembla que la religió torni a estar com a l'ordre del dia. A vegades es parla que els joves ara són més religiosos del que era la nostra generació, per exemple. També Rosalia també ha tret un tema, que sí, un àlbum o no sé què, que també se n'ha estat parlant molt, però el que diuen les dades i els articles científics publicats en sociologia és que estem marcats, d'altra banda, tampoc crec que sorprengui ningú, per una època de secularització, que estem en una època marcada per la secularització i que específicament el cristianisme i el budisme són les religions que perden més adeptes. No perquè marxin cap a una altra, no hi ha transfuguisme, diguéssim, no és que marxin a una altra religió, sinó que es desvinculen religiosament. Com deia, crec que potser tampoc sorprèn especialment. Les causes són probablement són moltes, diverses i complexes, ja sigui per regeneració, ja sigui per rebuig a les estructures religioses, ja sigui per posicionaments de la religió, potser, per exemple, en col·lectius LGTBI i tants d'altres, fins i tot per temes potser geopolítics, fins i tot, les causes no hi entrem gaire, malgrat que mencionem alguna d'aquestes coses, però la pregunta que ens porta a fer aquesta dada és, d'acord, cap problema, a priori, diguéssim, no serem nosaltres que diem a la gent què ha de pensar, però si assumim que tot ésser humà té una vida pública, una vida privada, una vida íntima i una vida transcendent, què en farem d'aquesta vida transcendent, o com l'omplirem, com substituirem aquest Déu per altres déus probablement més mundans, i quines conseqüències pagarem com a societat de no tenir o de no poder cultivar l'anhel d'espiritualitat de la vida humana.
0: És una reflexió molt potent aquesta, perquè realment sí que és cert que deu haver-hi moltes causes, com tu comentaves, i deu passar per molts motius diversos. No sé si heu detectat que és una cosa que passa a nivell global.
4: No. I l'estudi que citem a l'article no és un estudi ni català ni espanyol, és un estudi publicat als Estats Units, diria.
0: Doncs...
4: Però alhora ens fem la pregunta, intentem no posar-hi judici, també és una oportunitat, també és una oportunitat per omplir aquesta vida transcendent d'alguna cosa que tingui sentit.
0: Doncs també és un bon missatge, una bona reflexió a partir d'aquesta dada, d'aquesta cinquena part, és a dir, un 20% aproximadament de la població adulta que no s'identifica amb cap religió. Núria Redó, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a tu.

0: Amb el primer capítol d'aquesta temporada d'Històries amb Valors, és una secció clàssica d'aquest programa de Valors a l'Alça. I si parlem d'història i de valors, qui ens acompanya és la Maria Coll, periodista, historiadora i també codirectora de la revista Valors. Maria, com estàs? Ben tornada.
1: Molt bé, gràcies. Contenta de tornar a fer la secció.
0: Igualment, molt contenta de retrobar-nos una temporada més. Si et sembla bé, aprofitem aquesta primera història en valors per recordar als oients que encara no la coneguin o no la recordin del tot, de què parlem quan referim a aquesta secció.
1: Doncs moltes vegades quan parlem de la història ens referim més a guerres, a conflictes, a líders, a conflictes poc ètics, per dir-ho així d'alguna manera, no? Però al llarg dels segles també hi ha hagut moltes persones que han actuat seguint valors positius. I també hi ha històries molt humanes dintre la història que de vegades queden desapercebudes i en aquí doncs les intentarem explicar.
0: Doncs endavant, quina història ens portes avui?
1: Mira, us vull parlar de la nau Gaudí. És un edifici que hi ha a Mataró, de fet a pocs quilòmetres d'aquí, però molta gent no sap tampoc la seva història i què s'hi va fer allà darrere. La construcció en si que és, sí que és coneguda perquè va ser una obra de Gaudí, de l'arquitecte de Reus, però aquella organització que acollien allà doncs ja no és tan coneguda, que és la cooperativa mataronesa. I sobretot el seu líder, Salvador Pagès, encara és més desconegut.
0: Per tant, suposo que Salvador Pagès serà un dels nostres protagonistes. És una història que molts mataronins i mataronines deuen desconèixer també, no?
1: Segur, vull dir, són aquelles històries que els propis de casa som els que en tenim menys informació i per això doncs volíem fer-la avui com a protagonista en Salvador Pagès.
0: Doncs vinga, què en sabem de Salvador Pagès?
1: De la seva vida abans de venir a Mataró no en sabem gaire cosa, tot s'ha de dir, però sabem que va néixer el 1833 en el si d'una família humil del Raval de Barcelona. A casa seva, com de totes les llars obreres, doncs es passava gana, no tenien ni riquesa ni molta qualitat de vida, i quan va haver de fer els estudis només va arribar fins als estudis elementals perquè es va posar a treballar en una fàbrica com a teixidor mecànic. Però aquest ell sabia que no era el seu destí perquè pensava que estava doncs tenia un esperit més de lideratge, i quan el 1865 la propagadora de Trabajo, que és aquesta fàbrica de telers mecànics on ell treballava, es va convertir en una cooperativa de producció, la primera de fet de Catalunya, va descobrir doncs que aquell sistema era molt més just pels treballadors i era el model ideal per acabar amb la violència social, i volia apostar pel cooperativisme.
0: Tot això abans que arribés a Mataró, quan arriba a la capital del Maresme?
1: Doncs arriba el 1869, quan es converteix en el director de l'obrera mataronesa. Aquesta cooperativa s'havia creat el 1864, uns anys abans, i era primer una societat de resistència semiclandestina, però després doncs va necessitar un impuls important per arribar a ser una de les cooperatives de producció més importants de Catalunya i de l'Estat. Cal destacar que en aquest moment a Catalunya es vivien temps difícils. Estem parlant doncs que el 1865 s'havia produït una epidèmia de còlera, un any més tard una forta crisi econòmica i un seguit de males collites. Per tant, no és un moment per crear una nova empresa, per dir-ho així.
0: I per acabar-ho d'adobar, també era un temps de forta violència social, no?
1: Sí, de fet, l'embrió d'aquesta cooperativa havia sigut a la Vila de Gràcia, una localitat doncs, que llavors encara no estava ni annexionada a Barcelona, i el 1874, amb 45 telers en marxa, doncs veuen que hi ha tanta conflictivitat en els carrers de Barcelona que decideixen traslladar la cooperativa a Mataró. Mataró és una ciutat molt més tranquil·la, però té dos avantatges. A part que no hi ha tanta violència social, doncs és una capital molt ben connectada pel tren amb Barcelona, i a més doncs té port.
0: Per què aquesta cooperativa és tan important en la història del cooperativisme català?
1: Per una banda, per la seva eficiència, perquè quan es parla de cooperativisme es pensem que no eren empreses eficients, i ho eren. I amb els anys es va convertir en una de les cooperatives de producció més importants de l'Estat. I sobretot també pel model que hi va instaurar el nostre protagonista, en Salvador Pagès, no? Segons ell, una cooperativa havia de cobrir tots els serveis bàsics que podia necessitar un treballador, perquè de fet en una cooperativa el treballador és propietari de la seva pròpia empresa. I per tant, doncs, hi va posar diferents serveis: una escola disponible pels fills dels treballadors menors de 14 anys, a l'obrera mataronesa no hi va haver treball infantil com hi havia moltes empreses o fàbriques de Barcelona, una biblioteca, una botiga de queviures, una caixa d'estalvis, un sistema d'assegurances. Tot això ho tenien els treballadors a la seva disponibilitat. A més, era una cooperativa autogestionada. Els propis cooperativistes eren els seus propietaris, i a més, Salvador Pagès tenia molt clar que els obrers necessitaven també educar-se. això, com que molt aviat entraven dintre les fàbriques, i els hi feia xerrades sobre higiene, avenços tecnològics, una curiositat molt que queda marcada en els diaris, doncs és que, per exemple, pels treballadors de la cooperativa va fer una xerrada a Mataró Francesc Dalmau, que era un dels primers fabricants de telèfons de l'Estat. Va venir a Mataró a parlar amb els treballadors de la cooperativa. I doncs a més, i no menys important, quan parlem de treballadors, doncs tenien sous justos i a més, doncs tots, per exemple, tenien un vot a l'hora de prendre decisions quan hi havia algun canvi a la cooperativa. Inclús, doncs, va decidir Salvador Pagès fer un barri de cases iguals pels treballadors perquè no hi haguessin diferències socials entre l'habitatge.
2: I aquí, precisament, és on entra en escena Salvador Gaudí.
1: Sí, perquè aquest projecte tenia en vinculació Salvador Pagès, perquè també tenia coneixences a Reus.
2: He dit Salvador Gaudí, que volia dir Antoni Gaudí, perdona.
1: Antoni Gaudí.
2: He fet un mix entre els dos protagonistes.
1: Sí. Doncs tots dos es coneixien de Reus, tenien coneixences en comú. Antoni Gaudí també doncs, era molt afí al cooperativisme i amb ell doncs, li encarrega fer aquesta ciutat de cases obreres. Només es van arribar a construir la nau de blanquets i les latrines, tots dos edificis es poden veure avui si s'arriba a Mataró, i doncs tres cases també es van arribar a fer, que d'aquestes sí que no en queda absolutament res. I també va construir, però això ja més tard, o va dissenyar l'estàndard de l'obrera mataronesa.
2: I com és que va acabar aquest projecte?
1: Les dificultats van arribar a la dècada dels 80 del segle XIX, perquè, per exemple, el 1881, doncs, davant del creixement de les tres classes de vapor, els empresaris decideixen doncs, tancar les fàbriques. Què passa? Que la cooperativa de l'obrera mataronesa, com que són els propis treballadors que, si no treballen, no cobren, perquè són propietaris de la seva pròpia empresa, doncs decideixen no tancar. I en aquest sentit, doncs, Salvador Pagès va ser acusat de fer el joc als empresaris i inclús va rebre amenaces de mort. El 1884 els cooperativistes es van adonar també que alguns projectes ideals d'aquest cooperativisme, del món cooperativista, no es podien portar a terme, i tot va anar una mica pel pedregar. El 1886 Salvador Pagès presenta una primera dimissió, però no li és rebutjada, no l'accepten, i també doncs, hi ha una rebaixa de sous dels propis cooperativistes, però ja arriben els temps de la filoxera, les crisis socials, la guerra de successió americana que encareix els peus del cotó, i tot això doncs, no pot assumir una cooperativa d'aquest tipus. I finalment, 18 anys després, doncs, Salvador Pagès abandona la cooperativa i aquesta es tanca el 1890.
2: Per concloure, Maria, què destacaries tu de Salvador Pagès?
1: Avui el cooperativisme té un paper molt rellevant a l'economia i hi ha moltes cooperatives que ho estan fent molt bé, amb molts beneficis i també respectant tot aquest tema social. Per ell el cooperativisme era l'escola ideal per educar els obrers a viure una autèntica democràcia. A més, apostava per un desenvolupament dels valors humanitaris, també, no? Com era la bondat, la fraternitat, la solidaritat, i doncs va aconseguir amb la seva, dintre el seu món cooperativisme i dintre Mataró, doncs va aconseguir una certa desitjada justícia social, que va durar poc, però va durar.
2: Salvador Pagès és el protagonista de la història en valors que avui ens ha explicat la periodista i historiadora Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies, molt contenta d'haver-nos retrobat i fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Ara que l'estiu s'acaba, molts catalans tornen cap a casa i això en alguns casos vol dir que deixen buida, per exemple, la seva segona residència o l'habitació d'hotel d'un poble que ha canviat moltíssim respecte a anys enrere. Els mitjans en van plens a la gentrificació a Barcelona, als seus entorns, però sovint s'obliden de tot el que hi ha més enllà de l'àrea metropolitana. És per això que el primer like de la temporada el volem dedicar a la periodista Marc Camps i el seu llibre No vingueu al poble a reposar. Està editat per Ela Geminada i s'hi exposa la realitat dels pobles de l'Empordà i de les Gavarres. Marc Camps, benvinguda, com estàs?
3: Bé, molt bé, bon dia.
2: Tenia moltes ganes de parlar amb tu d'aquest llibre perquè d'alguna manera és una crítica a l'èxode urbà cap al món rural, no? I a vegades el poc respecte que es té i aquesta nova forma, no sé si li podem dir, de colonització urbana.
3: Sí, jo de fet no sóc tan agosarada amb aquest terme, És a dir, no ho dic en el llibre, no parlo amb aquest terme, però sí que parlo d'aquesta tendència d'un cert èxode urbà, perquè tampoc no vull generalitzar, que van als pobles, a realitats més petites, i es creu que es pot fer aquests doncs, pobles a mida. I són, doncs, és un perfil de gent amb un poder adquisitiu important, amb un capital social i cultural, i bé, que no fa una relació horitzontal, podríem dir, amb les veïnes i veïns del poble. I llavors això, es donen casos, que també exemplifico en aquest llibre, de voler, aquesta voluntat de voler silenciar les campanes, que això ja és una tendència també que comença als anys 90, i llavors també et qüestiones, escolta'm, tant Caterina t'agrada molt els nuclis antics dels pobles, i vols anar-hi a viure, però alhora vols silenciar aquestes campanes. Potser t'hauries de plantejar anar a viure en un altre lloc, no? I no voler canviar doncs, aquesta dinàmica amb les campanes, que, per exemple, hi ha gent que hi té una vinculació emocional molt forta i que no són una fressa, no? Sinó que et fan companyia. I llavors també, d'altres exemples, doncs, és de privatitzar espais públics, de voler talar arbres perquè tapen la vista. Això es va donar també ara fa poc a S'Agaró, ja a la Costa Brava, que pertany a Platja d'Aro. I llavors tots els exemples que et puguis imaginar, eh? Aquests són potser els més paradigmàtics, però n'hi ha molts, i a cada poble són diferents.
2: Clar, són... anava a dir peticions, no sé fins a quin punt té llarres d'aquesta manera, però que sorprenen i que xoquen molt, no? Perquè quin dret té algú de fora a modificar o a intentar modificar la vida d'un lloc i d'uns veïns i veïnes que sempre han estat allà?
3: Exacte. Jo crec que hi ha hagut també, no?, una manera de veure alguns pobles o món rural. A mi tampoc m'agrada el món rural, perquè molta gent del món rural no es considera amb aquests termes, no es parla amb aquests termes, no? Però per diferenciar-ho de les ciutats, hi ha hagut sempre un estigma molt cap a, en aquests llocs més petits, no? I han estat qualificats de tancats, que la gent era estranya, que no hi podia passar res important. És a dir, hi ha hagut una manca d'autoestima de la gent del lloc, d'aquestes realitats, i llavors hi ha hagut doncs, aquesta mirada plena d'estigmes i prejudicis, i es parteix d'aquesta situació que molta gent, per tant, després vol anar a aquests pobles i creu que té més drets a dir la seva, no? I a no tenir en consideració la gent d'aquests pobles. Hi ha hagut aquesta mirada, i aquest llibre també vol reivindicar que tots els llocs del nostre país són importants i que és necessari l'autoestima també doncs, dels diferents pobles i de poder valorar doncs, el patrimoni, la memòria, el passat, però també el present d'aquests municipis i que ningú ens ha de venir a dir res.
2: També la llengua, no? Tu en parles en aquest llibre, Mar, i ara que fa una estona deies fressa, pensava que bonic és tenir aquesta diversitat dialectal, aquests mots tan propis de diverses zones, però que en canvi, per aquesta manca d'autoestima o per aquests prejudicis que venen de fora, que ara comentaves, sovint s'hi renuncia, no?
1: En el cas de la llengua hi ha com aquest un fet que crec que és paradoxal, és a dir, la llengua oral és molt i molt rica del nostre país, és a dir, per dir paparra jo sé dir de tres maneres, per exemple, diferents, i no sé en quin moment s'ha considerat aquesta llengua oral que era de gent de baixa estofa, que se'n diu, o amb un poc nivell intel·lectual fins i tot, no? I com si la llengua estàndard s'ha convertit en aquesta llengua més, podríem dir-ne, de culte, que tanmateix és necessari perquè som una llengua minoritzada i també hem de tenir una llengua estàndard. Però d'altra banda, considero que l'estàndard és una llengua molt pobra, no? Que allisa absolutament el vocabulari, que treu els matisos, i també és una defensa a reivindicar tots els dialectalismes del nostre país, i que sí que s'han fet doncs, diccionaris de recopilar, però crec que faria falta una altra vegada renovar aquests diccionaris o crear-ne uns de nous amb tots aquests dialectalismes que hi ha, perquè sí que hi ha més diccionaris a nivell més territorial, però que potser faria falta uniformitzar-ho en un moment en

0: i també reivindico doncs, a saber la història dels llocs, que això és el que molts cops ens fa diferents d'uns als altres. Si no, com passen les ciutats, vas a ciutats europees i ja gairebé sembla que vagis en el mateix lloc, perquè no hi ha com aquesta mirada a vegades més històrica, i la memòria és important no només per dignificar el passat, sinó per construir el nostre present. El que passa és que molts cops s'ha reivindicat aquest passat d'una manera molt folcloritzada només, i es reivindica molts cops tot el que sigui de poble com una cosa que fins i tot fa gràcia, no? A tothom li agraden les festes majors o li agrada un cert tipus de folklore, però no s'ho pren seriosament. I hi ha moltes qüestions culturals, socials i dinàmiques també actuals, que no només poden estar relacionades amb el passat i que tenen valor en si mateixes, i que molts cops les iniciatives que es fan doncs, a pobles són d'una gran qualitat i també s'han d'aprendre seriosament. Però és això, encara hi ha una mirada plena de clixés que miren els pobles, però es tracta també de transformar aquesta imatge, i no només des de fora, sinó que la gent del lloc, en comptes de fer, per exemple, fires medievals del seu lloc, pot fer altres tipus d'iniciatives que dignifiquin encara més el seu poble.
1: I en aquest sentit, parlant de dignificar, ens trobem amb persones que potser s'estableixen en aquests indrets, en aquests pobles, però que no s'impliquen en la vida, en el dia a dia d'aquest poble, amb els veïns i veïnes. De fet, crec que tu parles d'algun cas del llibre, ara pensava en Elsa Peretti, no?, que és aquesta dissenyadora de joies de Tiffany's, que sí, potser va contribuir a millorar, en certa manera, a Sant Martí Vell, però no s'hi va acabar implicant mai.
0: Clar, a veure, ara parlant ja més del tema de Sant Martí Vell, l'Elsa Peretti a la seva manera sí que s'hi va implicar. La qüestió és de quina manera potser s'hi va implicar. Des dels anys va aterrant aquí al cap als anys 70, i com ho explico en el llibre, va comprar 18 cases i 3 masos. Llavors el seu missatge era que ella havia fet revifar un poble. La qüestió és de que de combatre una mica o contrarrestar aquest discurs que durant molt de temps a molts pobles empordanesos que van patir un èxode rural important, de gent que se n'havia d'anar dels pobles perquè no tenia les condicions ni els recursos per fer tirar endavant les seves cases en un moment en què l'agricultura i tot el món i l'economia de bosc se'n va anar a risc, doncs hi va haver-hi com aquest discurs, no? Gràcies a la gent de ciutat o la gent de Barcelona, doncs s'han pogut recuperar aquests pobles, i és aquest el discurs que també va fer l'Elsa Peretti. I nosaltres el que diem és, ostres, no cal cap salvador, si no hagués estat ella, hagués estat una altra persona, i que si a ciutat hi hagués una persona que comprés un alt percentatge d'habitatges, segurament no estaríem parlant de filàntrops, com es parlava aquí d'aquesta figura, no? I és qüestionar una mica tot això i de quina manera et relaciones amb un poble en un moment en què tu hi vas. Jo el que dic és que també hi ha gent de ciutat que ha ajudat a enriquir moltíssim la vida de poble, però sempre ho ha fet d'una manera horitzontal, no d'una manera altiva o alliçonadora.
1: Importantíssim aquest apunt. Marc Camps, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer programa de la temporada de Valors a l'Alça per parlar del teu llibre No vingueu al poble a reposar. Hem fet només un tastet, així que convidem a les persones que ens escolten a llegir-te i aprofitar per reflexionar-hi. Moltíssimes gràcies.
0: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, i que vagi molt bé aquest inici de temporada.
1: Igualment, una abraçada.
0: Adéu.
2: Valors a l'Alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.
1: Fins aquí el primer Valors a l'Alça d'aquesta 15a temporada. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions e-books i Spotify, i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Valors a l'Alça és una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local. Un programa conduït per Laura Cera, amb la direcció de Joan Salicru, Carles Bancs a la redacció i producció i Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical.
3: Sintonitza l'emissora on la bona música

0: Habaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del Centre Cívic, amb el grup Peix Fregit.
1: Us hi esperem.
2: Trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
3: Bona nit.
4: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
5: Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una dotzena de països prohibiran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Entre aquests països hi ha Espanya, que ja prenia mesures semblants, i el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. L'executiu britànic ha anat més enllà i ha acusat el govern de Netanyahu de fer els ulls grossos davant de la neteja ètnica perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
2: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
3: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han tres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
2: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
3: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
2: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit, fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
3: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
2: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
1: Israel no ha trigat a contestar i ja ha pres represàlies especialment dures amb el Regne Unit. Ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consolat britànic a Jerusalem. Anem ara, doncs, cap a Jerusalem. Jordi Bresco.
4: La resposta israeliana ha arribat immediatament amb quatre mesures. La principal, la de tancar el consolat britànic a Jerusalem Est, però també la de prohibir l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, expulsar els membres britànics del centre que coordina l'alto al foc a Gaza i, per últim, expulsar també els soldats britànics que estaven entrenant les forces de seguretat de l'autoritat palestina. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors israelià Gideon Saar, visiblement enfadat per les paraules del seu homòleg britànic, a qui ha acusat de mentir escandalosament i de representar un govern hostil amb Israel. Saar, a més, ha enviat un avís per a navegants.
5: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.
8: Proximitat. Participació. Educació. Informació. Connexió. Companyia. Cultura.

0: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures "érem tan joves"? Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. "Érem tan joves", el nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.
1: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Ràdio

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
1: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial.
2: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/plaalfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.
3: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.

0: Tenim a PAMS.
1: Sentir-se bé, tot i la situació.
2: És qüestió d'actitud.
3: Ràdio Vila-sacra i on t'aràs.

0: Em dic Laia Expósito i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
1: Em dic Aileen i vaig a l'escola de Avinyonet, de Puigvent 2, i vinc a Maspau. A mi m'agradaria que fiquessin jocs. Què més? Pues que diuen notícies i coses molt interessants.
2: Em dic Soraya Basir i el que més m'agrada de la ràdio és poder estar informat les 24 hores.
3: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues amb el lleu origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.

0: ni. Salvador Dalí pinta amb un somni.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent «més val que es dediqui a lo seu». Estic convençut que la majoria ens reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetirás.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Le Salon, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.

0: Truqueu, truqueu.
1: Agafa el telèfon i truca.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: I demana la música que a tu més t'agrada.

0: No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.
1: Tanca els ulls.

0: xica, tica i ballarica.
1: És prou divertit que es cancel·lin plans a l'aire lliure per culpa d'una mala climatologia. Perquè, a veure, la climatologia és la ciència que estudia el clima. I els científics no tenen cap culpa que plogui, nevi o faci vent. Ells es limiten a intentar preveure què passarà, tot i que no sempre l'encertin. Sigui com sigui, si plou, no hi ha una mala climatologia. Si plou, el que hi ha és un mal clima, però no una bona climatologia, d'acord?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El retorn a les aules i les pancartes ha coincidit també amb l'aparició del darrer informe PISA que ha deixat tothom tremolant. Espanya aconsegueix els pitjors resultats de la història en matemàtiques, en lectura i també en ciències. En tots tres casos, els alumnes espanyols queden per sota de la mitjana dels països de la OCDE. El daltabaix més gran se l'endú la comprensió lectora. Si comparem els resultats en fa 10 anys, la caiguda és de 45 punts menys, el que representa la pràctica tot un curs. Recordem que aquest any l'informe deixa fora Catalunya per l'alt percentatge d'alumnes exclosos. Senyor Francesc Padró és director de l'aniversari de l'educació i catedràtic de polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra. Li ha sorprès les dades que PISA avui ha fet públiques?
2: En realitat, no. No en quant a la tendència, sí potser en quant a la magnitud de l'empitjorament. Que les dades anirien empitjorant, ho sabíem, perquè era una tendència que s'albirava ja pràcticament des del 2015 arreu de l'OCDE i que ha estat molt més aguditzada d'ençà de la pandèmia. Però el que no ens imaginàvem és que la caiguda seria tan sobtada i tan generalitzada.
1: I com s'ho explica?
2: Bé, aquesta és la qüestió, perquè l'estudi PISA no és un estudi experimental que permeti establir relacions de causalitat, sinó que el que fem és, quan tenim els resultats, intentem trobar unes hipòtesis plausibles que expliquin justament aquesta davallada. Entre moltes altres, jo diria que hi ha una conjunció molt trista entre, d'una banda, el que podríem anomenar com l'ascens de la confiança en la digitalització, les pantalles i després les xarxes socials i darrerament la intel·ligència artificial, que en realitat capturen l'alumne, que entra en perfecta contradicció amb el que és la cultura escolar, clar, que demanaria que ens aturéssim a llegir en profunditat. Això per una banda. Destacar igualment la pèrdua d'un cert nombre de valors que han, per dir-ho així, caracteritzat l'èxit de l'escola tradicional i que trobem als països que han obtingut les millors puntuacions des de fa anys a l'OCDE, que són Japó, Corea del Sud, algunes demarcacions de Xina, i que tenen a veure amb el respecte a l'autoritat, la disciplina, la cultura, que la majoria dels països europeus doncs s'han anat erosionant.
1: És cert que, efectivament, avui llegíem amb atenció, no?, per què el Japó treu aquests resultats, que són els que encapçalen aquest informe PISA, i ho vegen exactament aquests arguments que comentava el senyor Padró. Es diu treballar molt, no?, estudiar molt.
2: Efectivament, efectivament. També és veritat, en aquest cop no en parlem gaire, però que això portat a l'extrem es tradueix també en fenòmens indesitjables. És a dir, quan la pressió i la cultura de l'esforç arriba al seu límit és quan es produeixen fenòmens coneguts des de fa temps, com per exemple la sensació de depressió perquè l'alumne no arriba, o fins i tot tendències molt elevades, fins i tot el suïcidi en el moment en què se celebren les proves per l'accés a la universitat. Això seria portat al paroxisme, no? Clar. Però en general, podríem dir que sempre, mentre les coses no canvin, els països que continuen compartint aquests valors tan vinculats a l'escola tradicional obtindran els millors resultats. I nosaltres, dissortadament, doncs aquests valors ja no els tenim, per dir-ho així.
1: La consellera Esther Niubó deia que segurament, veient una mica com estan les coses, cal apostar per un nou model, no?, que s'ha de treballar en un nou model d'ensenyament. Què pensa vostè?
2: La veritat és que no sé exactament què ha volgut dir ella amb un nou model d'ensenyament. Nosaltres hem fet molts experiments i no hem arribat mai a concloure que puguem anar més enllà del que són justament els resultats actuals. Potser la solució està en recomparar l'èmfasi en el que podríem dir les competències fundacionals, en particular la lectoescriptura. Intentaré explicar-me millor. És a dir, un alumne que està acostumat a llegir molt i en profunditat, és un alumne que també escriu millor i és un alumne que s'expressa millor i, per tant, també és un alumne que entendrà millor els enunciats. Per tant, jo crec que una inversió diguem-ne en profunditat en intentar recuperar la passió per la cultura seria probablement el que millor podríem fer.
1: Sense cap mena de dubte, no? Perquè una de les coses que avui explicaven és que més allà de les 400 paraules que acaben en una pantalla, quan superem aquesta xifra, els alumnes es perden, no?
2: Efectivament, i això ens diu molt sobre quin futur tindran el dia de demà en el mercat laboral, però també ens parla, encara que sembli molt distant, de la facilitat amb la que podran ser també manipulats amb missatges curts, atractius. Diguem-ne, en lloc d'aprofundir veritablement en el significat de les coses. Per tant, diguem-ne, atorgar valor a aquesta capacitat en profunditat, en deteniment, és també formar ments crítiques.
1: Director de l'Anuari de l'Educació i catedràtic de Polítiques Educatives de la Universitat Pompeu Fabra, el senyor Francesc Padró. Ha estat molt amable, moltíssimes gràcies.
2: Al contrari, gràcies a vostès.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: Bona nit.

0: les 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11, especial Diada, només a Ràdio Vila-sacra.
1: Set de la FM.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A l'Alt Empordà.
4: En un moment com aquest, quan cal protegir el medi ambient, conversem amb Humberto Arnés, president de Sigre. Humberto, què podem fer per ajudar a protegir-lo?
5: Hi ha petites actuacions de les persones que tenen un gran impacte sobre la nostra salut i la del planeta. I una és utilitzar els punts Sigre de la farmàcia per reciclar les restes dels medicaments i els seus envasos.
4: És a dir, que no podem desfer-nos dels medicaments mesclant-los amb altres residus.
5: Efectivament, després de finalitzar el tractament que el nostre metge ens hagi acceptat, o després de revisar la nostra farmaciola, hem de separar i portar els medicaments que ja no necessitem o que han caducat al punt Sigre, sempre amb la seva caixa i el seu prospecte, i també els envasos buits.
4: I qui hi ha al darrere del reciclatge dels medicaments?
5: Ja fa més de 22 anys que la indústria farmacèutica, en col·laboració amb les farmàcies i la distribució, va decidir crear Sigre, que és una iniciativa que s'ha convertit en l'aliança més gran del sector farmacèutic per avançar cap a una economia circular.
4: Moltes gràcies.

0: El final de la Guerra Civil Espanyola va suposar la caiguda de la República i l'inici d'una llarga dictadura feixista. Franco va governar Espanya de forma autoritària i cruel, especialment amb els vençuts. Durant la guerra, allà on els franquistes tenien el control, s'afusellava i empresonava gent per les simpaties que haguessin pogut tenir amb el govern democràtic i legítim de la República. Però un cop acabada la guerra, els afusellaments i empresonaments no només es van sistematitzar, sinó que van esdevenir només dues de moltes formes de repressió vers la població civil. Franco no acceptava una Espanya plural. Els feixismes només conceben la societat d'una sola manera i la diferència i la dissidència no hi tenen lloc. Per això el règim franquista va perseguir qualsevol mena d'oposició, va exercir un control estricte sobre totes les facetes de la vida de les persones i va castigar durament aquelles que havien tingut qualsevol lligam amb el règim anterior. La repressió serà present al llarg dels prop de 40 anys de dictadura i molts dels mecanismes que farà servir encara perviuran durant molts més anys. Avui ens endinsem en una època en què ningú no estava lliure de sospita i on viure era passar por. Una època en què, tot i la duresa i la crueltat de la dictadura, sempre hi va cremar una flama de resistència i d'esperança per un món millor. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 6. Càstig i control. La repressió franquista.

0: derrota republicana a mans de les forces franquistes, feixistes i nazis va suposar la pèrdua de llibertats i drets adquirits durant la República. Franco instaurarà un règim de terror que perseguirà de forma sistemàtica qualsevol oposició i exercirà un control exhaustiu sobre la vida pública i privada de les persones. Els mecanismes que farà servir seran diversos i implicaran multitud d'agents, des de la policia i l'exèrcit fins a la pròpia ciutadania. Aquesta xarxa servirà per exercir la repressió de forma extensa i exhaustiva i es mantindrà viva fins després de la mort del dictador. Durant la guerra i els moments immediatament posteriors, es voldrà generar veritable terror entre la població civil amb l'únic objectiu d'apaivagar qualsevol intent de rebel·lió. Assassinats indiscriminats, violacions, humiliacions públiques, empresonament i treball forçat seran algunes de les tècniques que es faran servir de forma sistemàtica i organitzada en aquells llocs sota domini franquista. Escoltem l'historiador i expert en repressió franquista, Joan Montblanc Lasaga.
1: Per part del general Mola i aquestes instruccions, no?, que parlaven bàsicament de sembrar el terror, d'eliminar qualsevol tipus d'adversari i de generar un pànic i exercir amb càstigs exemplars. Aquestes eren unes instruccions i responia, evidentment, amb una lògica militar i, per tant, una lògica d'extermini i eliminació de l'enemic.
0: A les zones controlades pel franquisme s'aplicarà la llei militar des d'un principi i se sometrà qualsevol persona sospitosa de simpatitzar amb la República a judicis sumaríssims. Molts d'ells acabaran en afusellaments, però a banda d'aquestes execucions, al bàndol sollevat també s'exercirà la repressió per part de grups afins a Franco com els falangistes. Aquestes morts no quedaran registrades i deixaran milers de persones desaparegudes sense que se'n sàpiga el destí final. La violència contra adversaris polítics durant la guerra no serà exclusiva del franquisme. Durant els mesos posteriors al cop d'estat franquista, alguns grups d'anarquistes i comunistes assassinaran simpatitzants de la dreta, empresaris i, sobretot, religiosos. Aquests actes, però, eren accions que no formaven part de l'estratègia republicana, ni tan sols dels principals partits anarquistes i comunistes que lluitaven contra Franco, sinó que eren accions individuals, fruit de l'odi, la revenja i el fanatisme. De fet, el règim dictatorial de Franco utilitzarà les víctimes a favor seu, inflant-ne el nombre i fent-la servir com a excusa per una repressió que no esperarà que acabi la guerra per posar-se en marxa. Els territoris conquerits pels franquistes passaran també per aquest procés. A la fi de la guerra i els mesos posteriors, el règim crearà i perfeccionarà

0: Estructures i metodologies pensades únicament per castigar els vençuts. Les presons estaran plenes de republicans, anarquistes i comunistes amuntegats en espais minúsculs, sense gairebé menjar o aigua, passant fred i sent objecte de vexacions per part dels carcellers.
1: Només per posar xifres i volums, parlem de que es considera que a finals del 39 a l'estat espanyol hi ha 300.000 persones empresonades. I hem de partir de la base de que hi ha una capacitat penitenciària d'unes 20.000.
0: Amb en Joan Montblanc hem visitat la presó Model per entendre bé com va ser aquell empresonament massiu. Us proposem un exercici mental. Imagineu-vos una habitació de 4 metres de llarg per 2,5 d'ample. Probablement us vindrà al cap una sala petita, potser un dormitori individual. Doncs aquesta era la mida d'una cel·la de la presó Model a Barcelona. Durant la postguerra, en una sola cel·la, en aquestes habitacions de 4 per 2,5, hi van arribar a estar tancades fins a 18 persones. Precisament sobre això, la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta.
2: Quines eren les condicions a les presons franquistes?
1: Les condicions eren terribles i infrahumanes. Primerament perquè estem parlant d'un empresonament massiu, en unes dimensions inèdites a la història. Hem de pensar que a cada poble, a cada ciutat, es van haver d'habilitar espais que no estaven ni pensats ni preparats per ser presons. Barcelona mateix va tenir 5 presons funcionant a la vegada. I eren uns espais ruïnosos on, evidentment, les condicions sanitàries i higièniques eren lamentables. I aquí tots els testimonis ens parlen de les plagues de xinxes, de les rates, de la calor insuportable de l'estiu, del fred intens a l'hivern, d'unes infermeries que no tenien de res, que estaven plenes de malalts, sense medicaments, sense llits, dormint al terra. I això no només els malalts. I tot això en un context general de gana i de misèria de la postguerra, que encara els presos serà més greu. Era un escenari que era perfecte perquè qualsevol malaltia es convertís ràpidament en una epidèmia i afectés la majoria de població penitenciària. I així tenim brots de tifus, tenim brots de tuberculosi, disenteria. Però a més de tot això, hem de veure la violència extrema amb què el règim franquista va aplicar el seu afany de venjança contra la població penitenciària, no? Els presos i preses eren persones inadaptables a aquesta societat, havien de purgar els seus pecats, no? Fer penitència per tots els mals que els hi atribuïen, i això genera una atmosfera també de violència, de constant maltractament en forma d'un adoctrinament humiliant amb els principis del nou règim, de treballs forçats, de violència física, tortures. Per tant, en definitiva, estem parlant d'unes condicions de massificació, de gana, de misèria, de violència, que són la causa dels milers de persones que moriran a dins de les presons. I no per sentències judicials, sinó per aquestes condicions terribles.

0: Les dones també seran represaliades pel franquisme i ho seran amb un component vexatori i humiliant. A moltes dones acusades de simpatitzar amb la República o de ser roges, se les rapa i se les obliga a prendre laxants amb l'únic objectiu de fer-ne escarni públic, assenyalar-les i convertir-les en objecte de mofa per part dels afins del franquisme. Moltes dones patiran també violacions i maltractaments. Les que no siguin empresonades seran obligades a treballar de forma gratuïta, netejant latrines, servint a esglésies o cases de particulars. Les xifres de les dones represaliades d'aquesta manera no són clares, perquè normalment no en quedava rastre oficial. Sobre la repressió vers les dones, l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta. La respon la historiadora Caral Soler i Barjau.
1: Les dones també van estar empresonades?
2: Dels consells de guerra que es porten a terme a Catalunya, a partir de 1938, es jutgen unes 70 i pico mil persones, arribant a 80. I d'aquestes, 7.000 són dones. I 7.000, per tant, passen per consell de guerra. No totes van a la presó, perquè també moltes són absoltes. Però, bueno, són 7.000 dones que van passar per consell de guerra. I això és una qüestió que ha estat poc estudiada i poc analitzada.
0: La gran quantitat de persones empresonades després de la guerra va fer que el règim franquista dediqués més espais a l'empresonament. En un primer moment, es van fer servir convents o edificis religiosos com a espais de reclusió, fins que més tard es van erigir noves presons. Les dones patiran l'empresonament gairebé sempre sota el control de comunitats religioses.
2: Amb un maltracte, sobretot psíquic, també físic, però en el cas de les dones molt psíquic, amb molta obligació de la religió, la presència de la religió, havent de fer tasques i, bueno, doncs, podent-se recollir a la redenció de penes, que era en principi tu treballaves i això et reduïa per 4 dies treballats, doncs et reduïa un dia, és a dir, hi havia tot un règim establert que més o menys no era molt diferent en els homes, el que passa que les dones, doncs clar, tenen unes circumstàncies, doncs, que tenen la regla, no?, el període menstrual, i això fa que, bueno, doncs no tinguessin cap mena de facilitat per poder netejar-se bé, no?, per poder mantenir aquesta higiene, bueno, és a dir, tota una sèrie de qüestions que el que traslladen és aquesta voluntat de denigrar constantment que sentien quan estaven a la presó.
3: La repressió que va dur a terme el franquisme va incloure execucions, empresonament, exili, censura i altres formes de persecució contra aquells considerats com a enemics del règim franquista. Travessem, doncs, els miralls de memòria per traslladar-nos a una època marcada per la violència i la repressió sistemàtica de qualsevol forma d'oposició política o cultural.

0: Que no em senti la mare, per favor.
1: Maria, si us plau, no hi vagis. Avui no. El sargento fa dies que veig que sospita.
0: El sargento s'empotarà la merda, m'entens? Si et mira com et mira, no és perquè sospita, és perquè és un porc.
1: No barregis. Ells han d'amagar-se i aguantar uns dies. I tu fes veure que no veus com ens mira. El sargento...
0: Joana! Porten amagats mesos. I amb aquest fred. Si no mengen calent, es moriran en dos dies.
1: Han de fugir. Els has de convèncer tu. A tu t'escolten. Han d'anar cap al nord. No hi ha cap altra solució. El millor que els hi pot passar si els agafen és que els matin ràpid, que a la Modelo no hi caben més.
0: Són els nostres germans. Els nostres amics. I són l'única esperança de fer una mica de justícia. I jo els penso ajudar. Aquesta nit els hi duré l'escudella. Punt.
1: Maria, no els pots ajudar, ja està. Hem perdut la guerra. I encara que tenim el que tenim, que n'hi ha d'altres que estan molt pitjor. Dóna gràcies a Déu que pots estar cuinant escudella i posant llenya a la llar de foc.
0: A Déu? Déu és a l'altre bàndol, Joana. Gràcies a Déu ens diuen com hem de viure, com hem de ser, què hem de pensar i agir, i com hem de parlar. I callades, i esclaves dels homes i sense feina. A casa tancades, i patint pels maleïts trajos de la Guàrdia Civil. Caminen com si el poble fos seu, i ens miren com si nosaltres fóssim seves. Em fan fàstic, i vull que en Tomàs i en Roger els facin mal. Vull que pateixin.
1: Maria, ja està, ho entens? S'ha acabat. Ara toca baixar el cap i passar els dies sense que aquests cabrons ens mirin. I ja pots desfer-te de tots els llibres que amagues sota el llit, perquè si te'ls trobes, ens mataran a totes dues i a la mama també.
0: Deixa'm. Acaba d'omplir la petita que vaig a buscar a la bossa.
1: Que no et vegi la mama, per favor.
0: La mama no s'entera. És com si no se'n recordés el papa. Com si no hi hagués passat res.
2: I ara què collons volen aquests? Nenes! És el camió de la Guàrdia Civil.
1: Merda. Tira-ho tot a l'olla un altre cop i amaga les fiambreres ja.
0: Merda, merda, merda, merda, merda.
3: Venen a preguntar pel Tomàs i els vostres germans. Segur. Es pot saber què feu?
0: Merda, merda.
3: Serveix tres plats. Posa vi als gots i seieu com bones minyones i no digueu ni una paraula de més. Va, mengeu, va.

0: Però la repressió no va quedar només amb els afusellaments i l'empresonament. Aquests són els vessants més visibles i cruels. Però la dictadura va crear tota una maquinària repressiva, pensada per estendre la por entre la població i perseguir qualsevol persona que desafiés el règim. Per fer-ho, però, calia desfer-se de qualsevol persona simpatitzant amb idees republicanes. El franquisme va expulsar tothom qui no era afí al règim dels seus llocs de feina, i en el seu lloc hi van entrar persones que simpatitzaven amb la dictadura. Això passarà també amb la Guàrdia Civil.
1: Un cop acaba la guerra, evidentment, a la Guàrdia Civil se la depura, com tants altres cossos funcionarials de l'administració pública. La universitat, els docents, totes les institucions estatals que podien tenir una importància, sobretot a la